Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: voltes i cas.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui,
2: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, Ai, cat.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir, després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria apostar per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos i, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
6: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu
1: sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Sí. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Vian, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta i ja estava pioca i avui ha acabat de caure refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies, a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica i avui a Calella, al Maresme, veurem sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara García, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu: mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara. I no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què ho fa?
3: A mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
1: El tema és si li fa pal bon dia. Bon dia, bon dia a la Marta també. És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs, és a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol segur que no.
0: No? Perquè clar, és que et fotre del gimnàs a vegades fa mandra, pots sortir a córrer, bicicleta, fer esport a l'aire lliure, és
3: una història. Ell deia això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
1: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar a córrer amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Uh-huh. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar ho tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
1: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6
1: del matí. I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: buongiorno tutti gli mattinieri. E sapori di sale da Gino Paoli, un cantant clàssic de La Vela Italia, una cançó que podria sonar mentre estem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Fins del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí. Ai, ai, ai.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai.
0: Això és Nadal? Això és cançó de Nadal?
2: No.
0: Ah, val.
2: Normal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? Uau. És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas is You.
2: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions.
0: Quina bestiesa!
2: De reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem,
0: no.
2: Perquè és un estil musical tan nord-americà.
0: Molt americà.
2: I aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country: Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
0: Clar.
3: És perfecte.
2: Sí, és una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
0: Esperem, que Mariah s'està descongelant. Recordem, un català.
2: Sí, en tot cas ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només una estació de l'any de tardor.
0: No, per favor. No.
2: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
0: Aixugot les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex. Que vagi molt bé.
2: Tot tontet tota la nit.
0: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
4: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. 3 bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol

0: el 90%, enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medul·la Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
1: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
2: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor entre la neu o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
1: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: bonic el cant de la senyera.
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor, pell de gallina.
2: Ara.
0: Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Els matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: un dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3. Sóc i serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres.
4: De balls de bastons.
2: De cuina.
3: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i Seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna.
2: Sóc i Seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
5: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
6: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i Seré arriba amb moltes novetats. Per començar, la

0: localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer amb un castell, aquest any amb una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi aquest any és de 50.000 euros, és a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros, i aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves, bueno, doncs, hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any, doncs, m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre, i bueno, i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2, vull dir que és meravellosa.
1: I què més ens ha explicat l'Àngel?
2: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Soc i Seré.
0: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Soc i Seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final aquest concurs, no, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya, i això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament, és a dir, ja des de la, bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys, és a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona, és a dir, hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar, és meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
1: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Soc i Seré.
3: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
0: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Soc i Seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal el dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no heu agradat la primera, mireu aquesta perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també, perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Soc i Seré.
1: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del Cor dels Matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La Bola Negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
2: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
4: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que estalla una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, ¿eh? Con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como una forma muy nostálgica, no sé, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, una guerra civil fratricida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la paz.
1: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
3: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho ha explicat
5: a la BBC.
6: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar: "L'oblidarem ben aviat." Després d'un silenci incòmode vaig dir: "No em puc creure el que acabes de dir." I vaig penjar el telèfon.
3: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
1: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
8: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo, i em refugiava al mòbil, i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. I a més, també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
7: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
9: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs, i tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
7: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
10: El Barça perd 17 jugadors.
11: La botifarra amb mongetes.
7: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
12: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'Empara de Jordi... de Jordi Turull.
13: Ara.
7: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
14: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
15: Reforç intermitent.
13: Cecília, però un moment. Dius amor, odi, tòxic amb Renfe. T'has tatuat un vagó de Rodalies?
14: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
13: Sí?
14: Llavors per mi baixar a Barcelona i sempre era... I
13: quedar-te tirada és una cosa romàntica.
14: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins un túnel sense il·luminació en Regional Express.
13: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
14: sí, molt romàntic.
1: Els matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
16: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
1: Vinga, Lara, què li diem anys i anys per molts anys?
3: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias, el cantant celebre que fa 83 anys.
17: No m'ho puc creure!
3: Nosaltres tampoc, i també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes, i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
1: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners!
19: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
18: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors, vinga, a tope, bon dia!
19: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 11:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boya, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes, i a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar els canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt
0: bé. 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. Això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia. És el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada, Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra. Treu mig cos i diu, triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula L'amnistia s'obre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vivas i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula L'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, La Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com sona? Repàs a la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de roses a Galícia?
10: Un valer, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa, que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del valer després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs la urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són
0: espectaculars, sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 3:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir també en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso, ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grans.

0: L'has triat tu aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: Mira, mira,
1: m'has vist, que l'estava mig
0: cantant. Molt bé, m'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Atenció. Les noves... Bueno, recordem que de fet va ser una bogeria,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: per aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així en
0: extremis. Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí, que els haguessin omplert, t'ho dic.
1: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats doncs ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
1: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
1: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
2: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món, i per tant per nosaltres doncs, és un alta veu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
1: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
1: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
3: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
1: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
1: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
1: Ja tornes d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de la tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa perquè has de participar també a la dada Maria. Maria, què m'expliques?
1: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
1: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res avui.
1: És igual.
0: No ho sé.
1: Sabem que avui, de fet, estrena la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
0: Sí, n'hem parlat. Ah, sí que el tinc despert.
1: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical.
1: Sí.
4: I allà vaig aprendre que tot...
0: Home, però a veure, això l'Àngel s'ho sabrà. Però li has regalat la dada Maria de molts anys.
1: Veurem, a veure
0: si... No m'agrada, això és favoritisme absolut.
1: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
1: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
1: que sentim.
0: Sí. De
1: si algú
0: té
1: algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda... Què?
1: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí?
1: Eh?
0: Vinga, va, Maria.
1: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui, us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
5: La tinc.
1: Tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry?
0: Uau!
1: Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens dirà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
1: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
1: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la?
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara, clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que...
1: L'Àngel és legal,
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
6: Jo dic 87.
0: Marc.
7: Ostres, és que anaven també per cap al 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, Jo dic 80.
7: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
1: Marc Jurado! Oh!
7: Gràcies per no deixar-me dir el que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
1: 1959.
0: Imagina't,
7: 1959. Ostres.
6: Apa, no ho hagués dit mai. Tampoc.
1: Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes. Més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
1: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català?
1: Sí,
0: Àngel,
1: en català. Busca-ho.
0: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol, Roger, que ens heu preparat per avui.
8: Doncs mira, els dos protagonistes del dia tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat per ETA que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mític, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella!
8: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
8: No en podem tenir 16 avui? No,
0: avui
8: ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, Maiol.
9: Cada tarda.
5: tarda anem més enllà de la notícia.
9: El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
10: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
11: Això sempre sent.
5: Fem memòria.
12: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla, que evidentment em ve el cap aquell 17 d'agost.
5: I si cal, ens posem romàntics.
9: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
13: Sí.
5: Exclusiva.
14: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: 10 anys.
16: Els llums s'han apagat.
17: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
15: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
17: I ho farem amb un programa especial.
15: El dimarts 29 de setembre.
17: Amb els col·laboradors d'avui.
15: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
17: 10 anys d'esports.
15: 10 anys de ràdio.
17: 10 anys de Tot Costa.
14: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa. Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
18: Bon dia, matinet.
0: Com estàs, Mònica?
18: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i sí. No m'agraden escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
14: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
19: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
19: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, aquell lloc que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i sí, no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que arriba la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres, tipus, no sé, avellaners, sí, cirerers, alguns bedolls, com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No,
0: és mentida, no té res a veure,
19: les conseqüències de l'estiu, però només aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ens suma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
19: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el que passa per aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
19: Sí, de sol a tot arreu, un dia tranquil. Un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir. Avui quedaran entre els 30-31 graus, a gairebé tot arreu. Potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent. I això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més. I a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment. No ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya, s'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
19: Vinga, bona tarda.
0: Adéu.
14: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: I el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Evidentment, tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo als matiners que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
20: Hola, molt bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
0: Bon dia, veig que estàs al cotxe i cap on vas?
20: Cap on vaig? Bueno, soc de Massanet de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
20: Si d'hora és quarts de quatre, tu mateix. Jo sóc d'aquelles persones que poso als carrers,
0: eh? Escolta'm, doncs... Digue'm.
20: A les 4 del matí ja estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
20: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
20: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
11: Des d'Aiguafreda.
0: Des d'Aiguafreda. Quina sí, temperatura segur. Tenim per Aiguafreda? Okay, perquè queda una mica baix, el poble.
11: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si hem notat aquesta davallada?
11: Sí, ara treure els gossos, no t'ho muïnis que muïnaré. Ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
11: Re, pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, Pere?
11: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
11: Sí, sí, sí. Home, almenys variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs sí, Pere, nosaltres...
11: De tot i de res.
0: Nosaltres però... t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos. Tens el número 2.
11: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'Aiguafreda, Pere.
11: Adéu.
0: Adéu, que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
21: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes, sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
21: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista que la teniu aquest ja, no? És properament.
21: Des d'aquest cap de setmana.
0: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
21: Sí, però jo crec que divendres a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts, escolta'm, sí. No pareu.
21: Fem la festa major de Sant Pere i la llarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
21: Moltes gràcies, Matiner.
0: Una abraçada, que vagi bé.
21: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
22: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la persigue la consigue, no es diu?
22: Sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
22: molt
0: o no?
22: Bé, molt bé. Molt bé, cada dia millor, ja pensant a veure demà si puc tornar a trucar. Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
22: Molt bé.
0: Número 4, Guim, una abraçada.
22: Bé,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: 2 de la matinada i 5 minuts. Hem arribat a la tardor, per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho fa.
0: Que bo que ets, que bo que ets, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 o el 2, eh?
0: Molt bé. Bé.
1: Com que ho ha trucat molt al Guim, doncs vinga, el 4.
0: Ja és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també, bueno. No?
1: Volem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Mai Xabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la, que no la coneixia,
0: sí?
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el...
2: La xarxa de comunicació local.

0: mama, una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
2: Tiriti-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials,

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i per tant segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, vos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar, i a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia esta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, lo que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. Lo que passa que los japonesos, los asiàtics, lo que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practique. Això és lo que no hem sigut capaços de fer en moltes esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. i bueno, suposo que seguint una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur, venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat. Just called

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I de fet, la paraula mestre de que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però i una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoves i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es veiem servir pi pinyoner, un pi que té un gras que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Badoret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa. Ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova en vies de desguassar una altra, en vies d'ofertar tonelatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, guaita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, i no sé, jo ho veig bastant, no sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors,
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.

0: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
1: Doncs serà un tipus de cabra, no?
0: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
1: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
0: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden efectivament un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
2: Molt bona tarda, Anna.
0: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
2: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
0: Exacte.
2: I de fet...
0: Digues.
2: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
0: Doncs fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
2: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
2: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
3: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada que tinguin més talent de vida, i amb ganes de tornar al poble pues vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
0: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
3: Bueno, sempre... Jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i ja estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, doncs com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però ja m'ha après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
0: Un equilibri perfecte.
2: Perdó.
0: Digues.
2: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
3: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Vixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
0: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
3: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué de Capri Omega. I estem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final va tirar avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
0: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
3: Doncs... és més complicat, jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial és que és més difícil treure un producte constant, és més variable, però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client també.
2: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
3: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tenir les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència de aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions i això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
0: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
3: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment i ojalà seguim aprenent.
0: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
3: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant, i el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
0: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
3: Sí.
0: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
3: Sí, moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, per exemple, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Continguts en xarxa.

0: El vodka caduca? El vodka és un licor pur elaborat amb ingredients que es poden destil·lar en alcohol, que inclou qualsevol cosa, des de patates fins a fruites i blat. En general, el vodka arriba a tenir una graduació d'un 40% d'alcohol per volum o superior, el que el converteix en un licor pur quan se serveix sol. L'alt percentatge d'alcohol del vodka el fa increïblement inhòspit per a la vida microbiana, per a la qual cosa és essencialment immune al deteriorament bacterià per sempre. Els bacteris no poden esperar sobreviure en una ampolla de vodka, així que ni tan sols cal preocupar-se en cercar la data de caducitat. Tots els licors base, inclosos la ginebra, el whisky, el tequila, el rom i el vodka, tenen una vida útil estable, cosa que significa que no poden caducar en una ampolla sense obrir. Els experts de la indústria suggereixen llavors consumir els licors dins dels primers 6 a 8 mesos per aprofitar els sabors màxims, però novament no hi ha perill de que la beguda caduqui, només una possible pèrdua de sabor subtil. L'alcohol s'ha de guardar en un lloc fresc i fosc, i això inclou el congelador, probablement l'àrea més fresca i fosca, per preservar-ne el sabor i evitar-ne l'evaporació. Les begudes com licors, cordials i altres begudes especials de pseudocòctel com l'amaretto o el limoncello poden caducar a causa dels seus ingredients agregats, com sucres o saboritzants.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres, hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i en general que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores ara tenim congestió, doncs per exemple al vessant Besòs, tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també la B20, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, a la ronda de dalt i a cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments, amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar, per sobre ja dels 20 graus. I de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 2 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: "Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso". Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: "Lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso".
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú: lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: I 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
11: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment, i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
12: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
13: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no?

0: 31 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
1: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però evidentment el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
0: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
2: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
3: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
4: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
5: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat.

El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, David

0: Riqui López i de Quica Nazaret mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
0: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
3: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenón lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
4: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente... Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
3: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
0: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
5: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
0: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El Port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
6: El Port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
7: A diferència d'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
6: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
0: Només 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez de Lleida Televisió.
8: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
9: És un animal per la que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
8: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia, que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partit sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
4: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
7: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
8: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
7: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
4: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món, i el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, molt bon dia.
4: Com valoreu avui, que ja és l'últim dia, aquest congrés amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
9: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servir.
4: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center. On veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
9: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques i per tant estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja en tot el tema de centres de dades, etc. I per tant jo diria que és una eina de present, no ja de futur sinó de present.
4: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
9: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular, com totes les tecnologies, quan comencen necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar, sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia, i està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar. En aquest sentit, jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
4: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
9: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
4: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: Quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona, després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
10: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
4: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa en concret de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
11: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta. i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
12: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
4: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, el qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
13: Un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
4: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
14: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
15: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
14: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
4: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
16: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho, que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra amb més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez y Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
17: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
4: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
19: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, no tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
4: La greu lesió de genoll de Nico Joachini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
20: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
4: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
21: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
22: És un animal
1: per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
21: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: la xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Vall d'Osera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca cap a Llejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i al Papiol a la Barberà i a Mollet en sentit nord. A més, hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentina Antona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran a està entre els 28 i 32 graus, per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
5: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
6: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
8: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fan al marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
11: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
12: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la

0: sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
2: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
3: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
4: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública.

0: També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
1: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
0: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip bellesà i el barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró el Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Urà és, probablement, el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí assolellat, matí d'aquesta jornada de dimecres 23 de setembre. Atenció, primer dia de la tardor, eh? S'ha acabat l'estiu. Encara que el temps no ens acompanyi de tardor. És un temps estiuenc 100%. Es nota més la temperatura a la nit i al matí. En tenim 17 graus. Home, fa una mica de fresqueta si surts allò amb roba d'estiu, per dir-ho així. A la nit, de seguida també veiem que el sol, quan marxa, les nits són més llargues i, per tant, ja no cal l'aire condicionat per dormir, finestra oberta, allò aire fresquet... Això sí, l'únic. Durant el dia, molta, molta calor. Avui arribarem als 33 graus una altra vegada. Una humitat baixa del 58%, el vent inapreciable, la pressió alta, 1.020 hectopascals. I no esperem canvi de temps fins possiblement dilluns. Però també els homes del temps, tot i que diuen que podria venir una mica de pluja, no ho tenen clar. D'augment les temperatures, el temps i tot continuarà al càlid estiuenc fins al dilluns. Després caldrà veure què passa la setmana vinent, si hi ha canvis, diuen. Alguns diuen que pel primer cap de setmana sencer d'octubre, doncs sí que hi haurà canvis, pluges, baixar de temperatures, 10-12 graus, allò que entrada d'aire del nord, bueno, però ja ho veurem. Benvinguts, bon dia, us parla un matí més Toni Guerrero, encantat de fer-ho. Avui és dimecres 23 de setembre, Sant Pius de Piatxina, Sant Linus, Sant Andreu, Sant Joan, Sant Pere, Sant Antoni, Sant Constanci, Santa Tecla. Avui marcats a un munt de poblacions: Amer, Anglès, Banyoles, Begú, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilabrareix. Refrany del dia: pluja de tardor fa bona saó. Pluja de tardor fa bona saó. Bueno, avui és el primer dia de tardor, no podem dir si plou o no. Ha estat un estiu molt sec, molt calorós, molt pesat. I la cita del dia, una frase de René Clar, que va dir que s'ha de ser l'home de la pluja i el nen del bon temps. El sol ha sortit a les 7:38, nits llargues, s'amaga a les 19:45. Aprofitem aquest mes d'octubre perquè ja sabeu que a finals d'octubre es canvia l'hora i després ja a quarts de 6 de la tarda serà fosc, eh? Avui, 23 de setembre, es celebra l'equinoxi de tardor. Equinoxi de primavera a l'hemisferi sud. Mentre aquí comença la tardor, al sud deixen l'hivern i passen a la primavera. Dia internacional contra l'explotació sexual i la tracta de persones. Dia internacional de la llengua de signes. Dia internacional de la bisexualitat. Dia mundial del síndrome de cames inquietes. Avui a Santa Tecla, Santa Eresvida, Eresvida, Sant Constancio i Santa Polixena. Polixena, noms aquests una mica més estranys. Una altra frase important d'Oscar Wilde: los placeres sencillos son el último refugio de los hombres complicados. Avui, aquesta setmana, és la Setmana Internacional de les Persones Sordes, la Setmana del Benestar de les Amèriques i la Setmana de l'Aprenentatge Digital. Avui hi ha lluna creixent, el 85,14% il·luminada. La propera lluna plena serà d'aquí 3 dies, el 26 de setembre. I si hem de repassar coses històriques, ens hem d'anar al 2008. Tal dia com avui, un 23 de setembre del 2008, surt al mercat oficialment el sistema operatiu Android per a smartphones. El 2008, no fa tant, eh? El 2002 es posava en circulació la primera versió del navegador web Mozilla Firefox. L'any 1999, espera contacte amb la sonda espacial Mars Climate Orbiter a l'entrada a l'atmosfera de Mart. Temps després es arribava a la conclusió que per una errada de traducció de mesures entre milles i quilòmetres, la sonda tenia com a objectiu estudiar l'atmosfera marciana, però no va fer-ho. L'any 1985, el govern francès admet la implicació dels serveis secrets francesos en l'enfonsament del Raymond Warrior, barc insígnia de Greenpeace. Va succeir el 10 de juliol del mateix any. L'any 1983 va passar un accident en el reactor RA2 del Centre Atòmic Constituyentes de la província de Buenos Aires, degut a una errada humana causava un mort i 17 ferits.
Fins a la data és l'accident més greu que ha passat a l'Argentina. I l'any 1913 el francès Roland Garros es converteix en el primer pilot en volar al mar Mediterrani. I tal dia com avui, 23 de setembre, és l'aniversari d'Anna Lois van der Poel, actriu neerlandesa-estadounidenca, 42 anys. Natalie Harler, cantant anglo-alemanya, de la banda Cascada, 45. Tim McBride, actor nord-americà, 65. Bruce Springsteen, músic nord-americà, amb Bruce, 77 anys. John Woo, cineasta xinès, 80 anys. Julio Iglesias, cantant espanyol, 83. Hauria estat l'aniversari de Romy Schneider, per exemple. Descansi en pau. Ray Charles, cantant, també. Mickey Rooney, Clifford Grant Soul, físic nord-americà, Premi Nobel de Física l'any 1994, també descansi en pau. I Walter Lippmann, periodista nord-americà, també descansi en pau. Ullà d'Empordà.info, per saber que es cou a la comarca, la Funcional Teatre actua per primera vegada a la Biblioteca de Catalunya amb el text de Joaquim Xirau sobre l'exili d'Antonio Machado. De Darnius a Suïssa i Alemanya, pel comerç del suro i el vi. Tret de sortir de l'escala, dona joc, iniciativa destinada a esborrar estereotips a l'esport. Un dia més aquí a la sintonia de la ràdio. La sintonia de Vilafant FM. Vinga, va, comencem el matí, d'aquí no res l'informatiu, després la tertúlia. Ho fem amb Lola Índigo, Mojaita. Te'n recordes d'aquesta?

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Salutacions, avui és dimecres 23 de setembre.
3: Repassem els titulars de les notícies més importants. La Generalitat destinarà 16,2 milions d'euros a la nova terminal ferroviària de mercaderies de Vilamalla.
2: Dos incidents amb viatgers sense bitllet en trens regionals fan intervenir els Mossos a Figueres.
3: La Funcional Teatre aporta a Barcelona un text de Joaquim Xirau sobre l'exili d'Antonio Machado.
2: Figueres manté les ajudes de fins a 1.800 euros per a joves esportistes d'alt nivell.
3: I des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens tancarà l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La Generalitat preveu invertir 16,2 milions d'euros en una primera fase de la nova terminal ferroviària de mercaderies de Vilamalla dins l'estratègia de potenciar el transport de mercaderies per tren a Catalunya. La infraestructura vol donar servei especialment als sectors carni, del producte fresc i de l'automoció. Paral·lelament, el comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres reclama, com vam comentar en anteriors informatius, accelerar la terminal intermodal de l'Empordà i implantar també l'ample mix entre Figueres i Portbou.
2: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en dos incidents en trens regionals a Figueres en dos dies consecutius. Dilluns, quatre joves que viatjaven sense bitllet i que, segons testimonis, fumaven dins del tren, van ser identificats i denunciats. Ahir dimarts, en un segon incident, un altre jove sense bitllet hauria amenaçat i empentat una interventora a l'estació de Figueres. De moment, la treballadora no ha presentat denúncia pels fets.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La companyia figarenca La Funcional Teatre actuarà per primera vegada al Teatre de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona dilluns 28 de setembre i presentarà la lectura dramatitzada Por una senda clara, basada en un text que el filòsof figarenc Joaquim Xirau va escriure poc després de la mort d'Antonio Machado a l'exili, a Cotlliure. El muntatge dirigit per Josep Maria Cortada ja s'ha presentat en diversos espais de memòria, entre els quals el Castell de Sant Ferran de Figueres.
2: L'Ajuntament de Figueres destinarà un any més 10.000 euros en ajudes a joves esportistes que competeixen en proves d'alt rendiment. Podran optar-hi esportistes menors de 30 anys, no professionals i empadronats a Figueres, que hagin aconseguit resultats destacats en competicions catalanes, estatals o internacionals. Cada beneficiari podrà rebre fins a 1.800 euros. Les sol·licituds es podran presentar del 28 de setembre al 26 d'octubre.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Tanquem l'edició d'aquest butlletí de notícies. Arriba la previsió del temps des de la xarxa amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluís Mi, bon dia.
7: Bon dia, una situació molt tranquil·la i respecte als últims dies sense canvis a les comarques de Girona. Per tant, ha començat la tardor i ho fa amb trets d'estiu. Bàsicament, sí que a hores d'ara l'ambient ha refredat una miqueta respecte a ahir, sobretot a l'Empordà, que és on la temperatura en molts casos baixa en aquests moments dels 15 graus, fins i tot també arran de mar, i per tant aquesta temperatura que és força més fresqueta i pròpia per aquestes dates, fins i tot a les valls de la Cerdanya, del Ripollès, a hores d'ara baixem dels 6-7 graus, un ambient bastant fresquet. Però, com tenim pocs núvols, i així continuarà tot el dia, la temperatura podrà pujar amb alegria. I per tant, aquesta tarda tornarem a assolir els 30-32 graus a moltes viles. I a més, com el sol picarà perquè serà ben present, la sensació de calor la tindrem evident. Els propers dies, temperatura que no varia fins i tot demà, encara pujarà més que la d'avui. Res de tardor. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Bé, després del nostre informatiu, Madonna, Sabrina Carpenter.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I una explosió en un dipòsit de gas ha destrossat aquesta matinada part d'un hotel de Vilanova de la Muga. Paralada, i ha deixat dues persones ferides. Un home de 47 anys ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que un altre home de 74 anys ha resultat ferit lleu. L'explosió també ha provocat un incendi en diverses estances. Els bombers han presentat tot l'hotel pels importants danys estructurals i els Mossos investiguen les causes del succés. Això ha passat aquesta nit, doncs, aquesta explosió en un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga. I la música ara mateix de Megan Trainor, Made You Look.

0: ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Música i ritme de Morat i Camilo. Me toca a mi.

0: Anem al butlletí de notícies, a l'informatiu. Arriben ara mateix les notícies aquí a la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
4: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
3: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
2: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per a l'ada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments, a partir de les 9 al Parlament, per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol, deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina.
1: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-57-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Els companys del dimecres ens han trobat molt a faltar aquest estiu. Avui arrenquen el curs, estan aquí preparats. En Xavi Esteve ja porta una llista de preguntes. Bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: L'Alfons Romero ja té preparats el d'Aigües de Banyoles, la Marta Felip i no sé què més.
2: I la cabra.
0: Ja m'ha oblidat.
2: Ara aquests
0: bon
2: dies
0: dia,
2: és number one la cabra, eh? Està allà guardant la frontera, sí, i se'ls hi colen tots.
0: I ara diu frontera i me'n vaig a Narcís Quintana. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Que ell ve de la frontera, eh?
3: Sí, jo he esmolat la llengua aquest estiu per poder xerrar bé aquí.
0: Així m'agrada, així m'agrada.
2: Esmolem ben bé les eines.
0: Tot controlat a la frontera, sí?
3: Tot controlat, que vol dir tot descontrolat, perquè és com les coses funcionen.
0: D'acord. Bueno, està bé. Tot el desordre dins l'ordre, no?
3: Sí, l'ordre dintre del desordre.
0: Molt bé. Ha arrencat el curs escolar, també? Vosaltres avui arrenqueu el curs
2: també, igual.
0: De ràdio.
2: Jo he vingut amb la bossa.
0: Amb la motxilla, com... me l'he trobat aquí com un estudiant al carrer, l'he recollit perquè tinc més pietat d'ell, aquests metres que queden al porta d'en cotxe, perquè si no... Que... Has vingut a peu.
2: Sí, que als 73 anys una noia guapa es pari i et digui vols pujar, pues això emociona, no?
1: Hòstia. Comencem bé.
0: Bueno, aquells que ens veuen a través d'Instagram, del Twitch i del YouTube hauran vist la meva cara quan el Fons ha fet aquest comentari. Els que ens escolteu per la ràdio us veu perdut.
2: És que no li diuen gaire això.
1: Quin era l'ordre del dia?
0: Continua. Ahir els vaig enviar l'ordre del dia, els vaig dir, parlem del que vulgueu vosaltres, perquè igualment us salteu l'ordre del dia, cap problema. Jo deia això a l'inici del curs, perquè aquí a Figueres almenys hi ha una especificitat, bueno, aquí a Figueres, aquí al costat de Figueres, que hi ha una escola que els seus alumnes estan repartits en diverses escoles.
1: Que maco, està molt bé, no? Quin col·li és?
0: El Salvador Dalí, perquè va caure va caure el sostre del gimnàs i entenc que està malament el sostre d'altres aules i no hi ha hagut temps a l'estiu a arreglar-ho, suposo. I...
2: Pobrets. Bueno. Amb aquest ajuntament que tenim a Figueres pot tardar,
0: però si una escola es malmet l'obra l'ha d'arreglar l'ajuntament, depèn això, no?
2: No, la Generalitat
0: ho ha de fer, la Generalitat,
2: sí. El manteniment sí que l'ha de fer l'ajuntament,
0: clar, perquè diguéssim que l'escola és propietat de la Generalitat.
2: Això, però aquí jo entenc que l'implica l'ajuntament també, perquè hauria d'haver vigilat que això no passés, no?
1: I un barracó? Els barracons també són de la Generalitat?
0: Els barracons sí. Són de la Generalitat, ah, sí.
1: Està bé.
0: Bueno, pot ser que els tingui llogats.
2: Llogats, sí.
1: Ah, val, d'acord.
2: Són llogats.
0: Uh-huh. I s'està parlant molt de la climatització de les aules.
2: El de Vilafant?
0: El de Vilafant està... L'Institut de Vilafant està amb barracons, sí.
2: És l'únic de la comarca... No, de la climatització.
0: Ah, sí, sí, té climatització.
2: En aquest cent... de l'Illa, que està bé, no? Sent, doncs aquí ens toca el de Vilafant, i prou, no, els de Cabanes que es fotin, eh?
0: Però l'Institut de Vilafant té aire, jo hi he estat, i fa calor igual, eh?
2: Sí. Sí.
0: A la reunió de pares fa 15 dies quasi morim.
1: No, només tenia una finestra, no?
2: És que encara...
1: Com que era al final de tot, el barracó,
0: no,
1: el més gran?
0: No, hi havia dos o tres finestres, no?
1: Ah, vale, d'acord.
0: Faig primer encara jo.
1: No, però és el barracó del final de tot, no? Us vau posar? Quan vau entrar a dintre, al final de tot, sí.
0: La reunió, tots els pares en conjunt, sí, i després vam anar a l'aula.
1: Doncs aquell barracó és el més gran.
0: Ah, molt bé.
1: Per experiència. És el més gran que hi ha en tots els barracons.
0: Clar, tu coneixes bé perquè tu hi has passat ja la teva etapa.
1: Aquest que és amb mà esquerra o l'altre que és amb mà dreta. El de mà esquerra és el que nosaltres ens feien totes les reunions de tota la
0: seva etapa com a pare. I jo dic que faig primer perquè no ho hauria de dir, que després m'arranyen. Tu no fas primer, és el teu fill que fa primer, tu només l'acompanyes.
3: Tu el refàs el primer.
2: I ara hi va sol, m'explicava, no? O sigui que ja aviat ja... Adéu, mare.
0: Sí, mira, se'ls ha de deixar el seu espai. Bueno, i aquí obrim un debat, no?
2: Jo quan el meu va anar a l'universitat vaig plorar, eh?
0: Sí?
2: Perquè va anar amb un pis i és la primera vegada que dius se'n va ja, no? I efectivament...
0: Jo vaig plorar després de la reunió de pares, perquè vaig pensar, uf, que difícil que és l'ESO, no, però... No. però que ho veia difícil per ell, en concret, no?
1: I... jo a vegades penso que el veus difícil per ell i penses, al final, és difícil pel pare. O sigui, per ells el que fan
0: és... que jo l'estic infravalorant, vols dir?
1: No ho sé, no ho sé, perquè jo parlo per la meva experiència, no? Jo també pensava, sortint del col·le, fas primer, dic, no, això no furrula. O sigui, tu veies com anàvem al col·legi, i penses, hòstia, el meu fill doncs no farà això, no farà allò, no farà, no. Però... i quan te dones compte, el primer curs surt molt bé, el segon curs surt bastant bé, i dius, això va sol.
0: Ahir parlàvem una mica de si som massa petits per anar a l'institut amb 12 anys, per fer aquest canvi tal com està muntat. Hòstia, no, com ho veieu vosaltres?
1: No ho sé, jo depèn del nano. Jo, depèn de cadascú. A vegades hi ha nens que sí, que els hi costa moltíssim, i hi ha d'altres que necessiten fer aquest pas perquè el col·le se'ls hi queda petit. Jo penso, això depèn del nano,
3: això,
1: del punt de vista.
3: Això és perquè van canviant els plans d'estudis i nosaltres ens ho mirem des de la perspectiva d'ara,
0: de la nostra època.
3: Jo suposo que sempre hauria sigut igual, i a l'època teva i meva, sí, es anava fent igual, i anaves, potser, amb diferents noms i a diferents edats, però feies el mateix.
1: Sí.
3: No...
0: Però éreu més grans quan, clar, en principi, quan es feia Bupicou, que es passava a l'institut...
3: Nosaltres anàvem a batxillerat
2: elemental
3: i després batxillerat superior.
2: Però,
3: sí, que és una altra cosa.
0: Abans de l'ESO hi havia fins a 8è, que tenies, a 8è tenies 14.
2: Som de, jo encara sóc de la preparatòria, o sigui que és una cosa que passava al paleolític inferior.
0: Jo sóc de GB.
3: Vam anar a classe amb en Pedro Picapiedra.
0: Jo no ben bé, perquè jo sóc de la tercera promoció d'ESO, que va fer des de primer, però clar, jo vaig coincidir amb els de 8è.
1: Jo vaig ser EGB, sí.
0: Fins a 8è, tu.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que la... en Narcís ho ha dit, no? De que ha anat canviant nomenclatures i uns personatges que els mestres ara els han assenyalat, i que jo els vaig patir, perquè vaig estar 7 o 8 anys fent classes amb aquestes senyoretes solterones del departament que no paraven d'emprenyar. Hauria d'emplenar aquest dossier, hi ha una burocràcia interna que ara els mestres, vindicant la llibertat de càtedra, en certa manera, deia, escolti, no m'emprenyi, jo ja faré el que podré i ho faré el millor que sabré, però deixem. En canvi, hi ha hagut tot una nomenclatura curricular, i ara canviarem això, ara canviarem l'altre, i això està fatal.
0: Però també està bé que hi hagi uns mínims, no? Que hi hagi un temari i una programació.
3: Només faltaria.
0: Que se sàpiga.

0: tot just es posava allò de tenir, es pensava de tenir un ordinador classe, mm-hmm. i aquestes coses, tot just es començava, que allò era una altra opció. I jo penso que és el nano, perquè jo, en el meu cas, acabar de classe necessitava més. I clar, allò que l'havien après, l'absorbia fantàstic, necessitava més. Clar, jo, depèn del nano. Potser hi ha altres que no arriben, que dius, hòstia, necessites una cosa especial.
1: Ara estàs obrint el meló... i podem obrir el meló de la, del nivell que hi ha,
0: sí,
1: i clar, que, el, tots els informes PISA que apunten a que tenim un nivell molt baix. Que...
2: Sortim d'una idea de que es va a la classe per aprovar obligatòriament. Uh-huh. Aquesta idea és falsa. Si una persona, perquè per mi anar, la funció de l'escola és la transmissió de coneixements d'una generació a una altra. No és que els nois o noies estiguin allà contents i s'ho passin bé i surtin molt feliços d'allà, sinó que surtin
1: aprenent
2: amb les capacitats mínimes que ha de tenir una persona com els podia tenir fa 200 anys, no ara. Llavors, tindríem potser que, si una persona, aquest senyor, no arriba, doncs tindria que repetir. I un senyor... Que hi arriba de sobres, doncs aquest senyor té matrícula i no li veig cap més sortida, perquè em sembla que tot això que estem nosaltres dient,
1: tu creus que repetir la solució?
2: Sí,
3: i tant.
1: Jo discrepo.
2: Jo he repetit sense cap problema.
1: Perquè, jo discrepo una mica.
2: Sense perquè cap
1: problema. Jo discrepo
3: una mica. Tu has dit, hi ha l'evolució del creixement del noi, i que, per tant, potser aquest noi encara ha de madurar i potser en el curs següent ho farà millor i rebrà millor els continguts.
2: Les capacitats de totes les persones no són iguals.
3: No passa res.
2: No passa absolutament res.
1: Però jo dic que discrepava una miqueta i si em permeteu, opino. De pas.
3: No sé si la moderadora...
1: No hauria d'opinar, ho sé.
2: No,
1: perquè jo,
3: però va, ara no hi és.
1: Jo penso que el curs l'hem de poder seguir tots. I si un nen, no, si un madurativament, pues necessita les capacitats, doncs se li ha de donar aquelles matèries adaptant-les i reforçar-li perquè pugui aprovar aquell curs. Perquè repetir a vegades pot ser contraproduent.
2: Per què?
1: Jo m'hi he trobat,
2: Jo he repetit i no tinc cap problema.
1: No l'escola,
2: absolutament, al contrari.
3: Sí, jo també
1: en una acadèmia privada d'anglès i s'ha acabat cansant.
2: Mira, jo he repetit dues vegades. Per les coses més bèsties, perquè
3: jo abans... Sempre ho deia,
2: clar,
3: En Narcís té una cara així...
2: Sí, és perquè m'agradava molt, i deia als meus pares.
3: Jo
2: és que repeteixo perquè aquest any ha sigut fantàstic, el torno a fer. Doncs vaig repetir llatí perquè em quedava llatí, perquè a mi llatí no...
3: Valga'm Déu.
2: I em vaig passar un any fent llatí.
3: El rosa,
2: un any fent llatí, només. Tots els altres de la classe feien de tot, i jo els hi feia el llatí a tota la classe. Quan els hi tocava, només m'acopiaven. Jo vaig treure matrícules i tots els altres van suspendre. I després vaig aprovar matemàtiques a cou perquè era condicional.
3: Sí.
2: No sé si te'n recordes d'això.
1: Què vol dir això?
2: Perquè va dir, us matriculeu els que tingueu alguna assignatura, però a veure què passarà, que era la condició.
3: La condició,
2: i a
3: mig
2: curs ens van fotre fora. Llavors jo amb les meves matemàtiques, i me van agradar molt, em vaig passar un any fent matemàtiques. I jo que era un matemàtic d'allò tan ridícul...
1: Però escolta,
2: pues m'agrada molt.
1: Ara si et queda una assignatura... també l'has de recuperar, perquè ens van explicar a la reunió de pares que també va anar bé, perquè jo tenia entès això, no? Lo típic, no? Que a vegades es parla de conversa de bar i et penses que van passant, no? Això que es diu, no? És que van passant i clar, encara que els tinguin suspès es passen, sí, passen de curs, però aquella assignatura l'han de recuperar en el curs següent. O sigui, tu estaràs fent segon, però poder estar recuperant les mates de primer.
2: També pot ser els nens d'ara... Uns quants són molt més violents que el que érem nosaltres.
1: Bueno, ara obres un altre meló.
2: I això, de fer-los a repetir, potser ens enviaran això, el pare, la mare, això, la tia i tota la pandilla.
3: Això, com deia la meva mare, és que ara hi ha una violència, i jo li deia, mare, que tu vas viure la Guerra Civil, que se'n van encarregar un milió i mig, o sigui que violència, però també n'hi havia abans.
1: Però tots aquests que es van carregar, potser tu no ho veies.
2: És una mena.
1: Com a persona no ho veies, o potser ho sabies, però no...
3: Jo crec que la...
0: Això que deies, la Mercè de... O sigui, d'un... d'un nen que tingui un problema i que ho tinguis que fer d'un sistema. Jo quan estava al meu

0: El meu fill tenia professors que podien ser molt bons o molt dolents, ell ho deia, però hi havia un professor, em sembla que es diu Pere, que tenia una manera diferent d'ensenyar la classe. I era, ell havia dissenyat un joc a través d'un ordinador. Llavors ell el que feia era, ensenyava la classe, no ho sé, em sembla que història, o ell ensenyava la classe en diferents tipus de personatges que els nanos enganxaven moltíssim i identificaven amb ells. Llavors ells tenien un sistema per ensenyar-ho que tots els alumnes s'enganxaven i estava molt bé. És el que deia la Mercè, poder el nano que té problemes amb una classe normal li costa moltíssim, però afegint-ho amb un sistema de joc va fenomenal.
1: Perquè no pots ensenyar de la mateixa manera a tothom.
0: Exacte, no, clar, un li pots ensenyar audiovisuals i es pot adormir en una classe. Però o diu d'altres que no es depèn.
2: La Mercè ho deia també, però fixeu-vos que sempre hi passem per la perifèria sobre, parlem de PISA. PISA sí, ens va molt bé perquè diuen, escolti, no, la lectura va molt malament, les matemàtiques van molt malament, però mai hem parlat del contingut, no? Entre altres coses, perquè faria besar de que els polítics d'aquest país comencessin a parlar del contingut de l'ensenyament, la qual cosa...
3: I el contingut,
1: no, és que no n'han de parlar els polítics.
2: Jo enyoro, no hi era, no? Però quan la llegeixes i ho vius, les escoles de final del segle XIX, Balmanya i Costal, Espolla, una petita població pagesa, que els nanos anaven a collir olives i anaven a collir rims, en aquest sentit, no? I per tant, dedicaven el que podien. Balmanya, el pare de la renovació pedagògica, doncs aquella escola que hi havia nius d'uranetes i se'ls enduia, ell va fer l'inventari dels menhirs que hi havia en aquella zona, i aquells nanos varen excavar, o sigui, nanos de pagès, per dir-ho així, esbordament, aprenien continguts. Tu agafes els socis de l'Institut d'Estudis Empordanesos a partir dels 50 i veus gent d'Espolla, pagesos d'Espolla, apuntat en els anals i, per tant, lectors d'història i que l'havien viscut en primera persona. Una escola que no tenia departament, hi havia un inspector que passava de tant en tant, però diguem-ne la frontera, el límit, que ara ella l'ha dit, no? Hi havia un professor que tenia un mètode que enganxava els nanos que tenien empatia i continguts també, no?
0: Sí, sí, no.
2: Per tant, aquesta escola, en nom del currículum, jo quan sento la paraula curricular tremolo, no? Perquè qui l'ha d'aplicar aquest currículum? I en canvi no parlem dels continguts. Ell ho ha dit també, diu, hi ha professors i un que sí, un que no.
1: I va, depèn una mica de
2: qui toca. I si escoltes els nanos, sense anar, tu has dit el nom del pecador, Pere, no? Però,
1: jo ja crec que ja sé quin professor.
0: Ja, bueno, sí.
2: Vas dir que l'apellido, que sí, sabré.
0: No, ja.
1: Sí. No, pregunto,
2: però és veritat, amb els teus fills has parlat sovint de l'ensenyament i de la universitat, no?
1: Jo va ser
2: i diu, aquell professor, una merda, no?
1: Sí.
2: I tu dius, home...
1: Va ser molt divertit perquè l'altre dia es va trobar doncs, una amiga meva doncs, que ara ha entrat a la universitat i ha estudiat al mateix institut que està el meu fill, i el meu fill ha començat primer. I parlaven dels profes. I aquest profe, què t'ha tocat? I no sé què. I ell li deia, doncs m'agrada, no m'agrada, no sé què. Ah, a mi sí, a mi no. Vull dir, és una mica això que dius.
2: Sí,
1: tu, no?
2: Sí.
1: Que home, ja ho veus, no? El que és bon profe, home, és el del que se'n parla.
2: El professor de física i química, l'Ansac, es deia, que va arribar un professor jove a l'institut. Anem un dia al laboratori i agafa una carabina d'aire comprimit.
1: Diu, ara... Aquí t'ha guanyat, tu.
2: Ara farem una pràctica.
1: Amb localitat les armes...
3: Va posar, aquí ve l'afició.
2: Va posar una carabina i va posar un pèndol amb una peça de fusta. Pam! Va disparar i la peça de fusta va bascular cap enrere i va calcular l'angle. 30 graus. Velocitat inicial, el coseno, el seno d'aquest angle, no sé què, i va trobar la velocitat. Aquesta carabina li hauríem de canviar la molla perquè va lenta, no té prou força. No. Bueno, aquella experiència de calcular la velocitat de sortida de la carabina...
1: I això us va agafar passió, bueno, per la física, no? Clar.
2: La segona, aquesta encara millor, no? Hi havia un pot de sodi i ens diu, mireu, ara parlarem sobre la massa crítica, no? I aquest pot és perillosos, clar, tu
1: clar.
2: Focalitzes l'atenció. Hòstia, un pot, això quan en Franco era viu encara tenia al·licients, no? Perquè allò ho podies fer servir per altres.
1: Ja tenies males idees, eh?
2: I efectivament, diu, recordeu aquella pel·lícula del destructor americà que llançava unes càrregues de profunditat? Sí, eh? Doncs a dins la càrrega de profunditat hi havia sodi, però amb una massa crítica que a partir d'un determinat volum, pes no sé què, pes específic, ell anava explicant els conceptes, no? I va agafar amb unes pinces un cic de sodi amb una palangana d'aigua i el va deixar anar. Aquell sodi va fer zzzz, i tota la classe amb una tensió allà, bueno, esclar, això és fantàstic.
1: Arrel, no? D'això que està explicant l'Alfons, no creieu, bueno, i així és un altre tema, que evidentment els professors s'han d'adaptar una mica a la societat actual, però que costa més impressionar els nanos o captar l'atenció dels nanos en una societat que té tants inputs, no? I que cada cop ens estan bombardejant amb contingut, crec, i que tot va tan ràpid.
3: Jo crec que... Petit incís, me permetiu?
1: Sí.
3: A l'època d'en Franco es podia comprar lliurement tot per fer qualsevol bomba.
2: No m'expliquis això, que per deformació, o sigui, professional t'ho explicaria.
1: En Franco volia que li fotessin una bomba, o com va això?
2: No, esclar,
3: prou collons, va morir al llit.
2: Tu esperaves que aquell professor de física i química t'ensenyés com es feia un còctel molotov? No, una cosa petiteta, casolana, no?
3: Que havies de deduir tu.
2: Sí, esclar.
1: Això era per fer-te pensar que al cap i a la fi és el que va fer l'escola, no?
2: Nosaltres ho havíem a París, maig del 68, com es feia un molotov, no? I és clar, tu tenies l'atenció que el tiraven a la policia i que hi havia un general avorrit, el president de la República, en De Gaulle, no? Que nosaltres també teníem un general avorrit a Madrid i que també t'estimulava coses, no? Però l'aplicació del coneixement, no?
1: Xavi, més enllà de fer bombes, el coneixement.
0: Però referint a el que deies tu, si el professor ha de, jo penso que sí, que el professor s'ha de trencar les banyes cada vegada quan faci una classe, perquè els alumnes vindran motivats. O sigui, el pitjor que pot tenir un professor en una classe són alumnes que no estiguin motivats.
3: Li ha d'agradar un professor.
1: Però clar, sí, però el professor ha d'estar motivat, no?
3: Exacte.
0: Això és un punt. O sigui, el professor ha d'estar motivat i després ha de motivar la classe. Si tu veus que no estan motivats, la classe te se'n va. Això és un fet. Llavors, clar, si tu agafes i és el que deies tu, Mercè, els nanos estan cada dos per tres amb les xarxes socials i el professor, no dic que estigui obligat a fer-ho, però hauria de tenir una mica d'atenció, una mica de mirada a les xarxes socials i preguntar als seus alumnes com ho fan, què és el dia a dia. Llavors ell es posaria al dia dels, el que diu l'Alfons, continguts que hi té, a raó de no sé qui ha de posar els continguts, que això l'Alfons és el que sempre posa el dit a la nafra. Llavors, dels continguts que té, com ho pot transmetre a aquests alumnes perquè els enganxi tots. I clar, això jo penso que el professor té unes eines que ja ha estudiat, que els ha de posar en el moment actual, actualitzar-les, jo crec que sí, i llavors el professor ha de mirar d'una manera de que tot el que ell sàpiga transmeten els alumnes.
3: Aquella... Els continguts d'una matèria són invariables.
2: Són invariables, sí.
3: Són invariables en el temps.
2: Sí. És
3: la mateixa història de la filosofia que he après jo, amb alguna variació, l'hauran après el meu bisavi.
1: S'incorporaran autors nous, entenc, de
3: sí, però
1: filosofia.
3: Però perquè... la base de la filosofia però, no són els actors.
0: Però, Narcís,
1: no,
0: actors
1: no, evidentment.
3: Ara, ni de la matemàtica, ni de la història.
0: Narcís, ara
3: hi ha uns continguts
0: ara jo
3: que és l'obligació del mestre transmitir-los a les generacions futures.
0: Jo m'invento
3: no
0: ara, vale?
3: Bon
0: tu, la història que tu dius, vale, imagina't, no sé, un punt de la història que a tu t'agradi, vale? Amb els recursos que hi ha ara i els professors que hi ha ara actuals, aquesta història la pots fer amb fotos d'Instagram, sí. La pots fer amb missatges de WhatsApp, la pots fer amb imatges diferents, o sigui, la mateixa història que tu has après es pot fer de diferents maneres perquè el nen visualment sí. L'enganxi de seguida.
3: Però ara, el fons no canvia.
0: No canvia.
1: La mateixa,
0: no.
1: L'única cosa que s'explica diferent.
0: Amb això estem d'acord.
3: Que a mi, la mateixa història que m'han ensenyat a mi... poques variacions serà la que ensenyaran en el meu net, suposo, que si no se l'inventaran perquè...
0: L'únic que podem mirar és el que diu l'Alfons, és la base i la substància de la manera la manera de fer-ho. Això és una altra cosa. Hi ha, això és un altre meló.
2: Hi ha aquesta pel·lícula Club de, dels Poetes Muertos, sí, que sí. explica com sí. hauria de ser bona un professor. No, quan literatura, poesia... Des d'aquesta pel·lícula jo he intentat llegir poemes en anglès d'aquells poetes que el professor aquell un dia me'ls vaig anar apuntant,
1: Saps que jo...
2: cosa que és molt difícil.
1: Al batxillerat, vaig tenir una professora de literatura catalana que ara està a l'Institut de Vilafant, i cada cop que hi vaig, doncs, se'n recorda molt de mi, i sempre diu, era alumna meva, i jo, bueno, ni que fos jo, que vés a saber què, que ens va portar a llegir Vinyes Verdes vora el mar al cap de Creus. Ens va portar, ens va oferir anar-hi
2: Port de la Selva. En la història de la geografia de l'Empordà hi ha un dibuix d'en Bec de Creda, sí. del Vinyes Verdes Bro, el mar, a Port de la Selva.
1: Jo estic enamorada del Cap de Creus.
2: El monestir de Sant Pere de Roda, Sant Salvador, i allà hi ha les vinyes verdes vora el mar.
3: Que eren terrenys que no valien res i que es deixaven en els... no l'hereu, sinó els...
1: el segon,
3: i després,
1: no?
3: Quan va venir el turisme, els hereus que tenien la muntanya no van guanyar un duro, i els desheretats, d'alguna manera, es van fer rics.
2: Ara estaràs d'acord amb mi que vindiquem el Karl Marx en el seu Capital, primer volum.
3: Té molta raó, moltes coses.
2: Quan parla de les teories de Ricardo de la Llei de Rendiments Decreixents,
3: és el mateix.
2: És allà, és el Vinyes Verdes vora el mar. Tu ets pagès, desbrosses com pots la garriga, i aleshores hi poses la pedra seca i plantes la vinya perquè França va doblant el preu perquè té la filoxera, no? I aleshores aquell pagès va treballant intensament el territori, com diu en Raimon, treballaré el cos com treballa la terra el llaurador del meu poble, no? Amb passió, no? I allò, arribes a dalt de tot a Sant Salvador havent fet un esforç, i aleshores el preu del vi baixa.
3: No? És que Marx...
2: Això és la llei de rendiments decreixents, clàssic,
3: sí. I és l'ara més mit, i és... Clar. És un economista clàssic, nosaltres, liberal.
2: Nosaltres, com que vàrem tenir en Pujol, no el podíem llegir a Marx, però bueno.
1: Però clar, també l'escola ha d'ensenyar a pensar, i ensenyar a pensar no ha de ser fàcil.
2: Clar, esclar.
0: No, jo, per exemple, jo ara estic amb el RAM, la cuina, com l'expliques a un nano la cuina? Vull dir, ara hi ha molts, per exemple, aquí a Figueres hi ha l'escola hostaleria, vale? Tu li pots dir a un nano que ser cuiner pot ser un físic, pot ser un químic,
1: i tant,
0: pot ser un gestor de...
2: amb el Ferran Adrià, no? Les textures, sí, volums, i els gasos ser,
3: i ara hi ha un químic que ha obert un nou restaurant a Barcelona, no?
1: un físic, un químic,
3: ho vaig llegir ahir.
1: Uau, ha de ser interessant.
0: I després, com li expliques a un nano que has de gestionar la pressió, perquè gestiones pressió, com has de gestionar
2: a la veïna?
1: Economia?
2: La pressió és fàcil, és a la veïna.
0: Llavors, totes aquestes coses, jo parlo pel meu sector, tu li has d'explicar al nano tot això, com ho fas i com ho remenes, i com... llavors és quan entres a dintre una cuina i ho veus físicament. Llavors sí que necessites això, física, química, el que m'ha explicat, la pressió, perquè aquella pressió que tens, entres perquè cansanci físic, o sigui, tot això que li pots explicar a un nano en una escola hostaleria ho has de viure.
1: Però jo crec que els aprenentatges cada cop intenten ser més reals.
3: Tot
1: no?
3: Això és cultura.
0: Ha de ser més reals.
3: S'ha de sortir de l'escola amb aquestes nocions bàsiques.
0: Els aprenentatges si no, han de ser
2: tu
0: reals.
2: Tu encara no hi has arribat, però després arribes als 70 i tens una dietista que ahir estava a la visita, diu, ara vindran les carxofes. Et faré unes recetes de carxofes, i és clar.
0: Has fet bullir la pela de l'escarxofa?
2: No. La
1: que per què fas, fer, per què fer, aviam,
0: un incís.
1: Va, abans de la pausa, incís, la recepta, no. El moment de la recepta.
0: No, sí, Alfons, m'has de fer això.
3: Jo he sentit
0: jo t'ho dic, però després tu li has de comentar a la teva dietista.
2: No,
0: o sigui, jo te dono l'arma i dispares.
2: Jo agafo una carxofa i la netejo.
0: Tu agafes la carxofa normal,
2: sí.
0: Treus les fulles a fora, i aquelles fulles
2: sí.
0: Les fiques amb aigua,
2: bullent,
0: les fas bullir.
1: Quanta estona?
0: No, res, que arrenqui el bull. És com si fos una infusió. Arrenques el bull i les deixes allà dintre 5 o 10 minuts. Després agafes tu
2: coles. I la fregeixes?
0: No, agafes l'aigua i te la beus. Ah. Això va bé pel fetge.
2: Ah, sí,
0: per sí. Això li has de dir al teu mediatista.
2: Sí, sí. Ah,
0: jo t'ho puc dir.
2: Val.
1: Ja vol fregir. Coméntale. Ja vol fregir l'enfant. Bueno, te n'has cansat, no?
2: Perdona, som un pagès de l'oli.
0: Una escarxofa al forn està boníssima.
2: Sí, molt bé.
4: De qualsevol manera.
2: No, hi ha infinitat de receptes a l'escarxofa, que ja me'ls sabia, no?
1: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que ens ha entrat gana. Fem l'hora del pati, petiteta, i després tornem. Va, vinga, fins ara.
2: Si això... Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
5: La teva ràdio. La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02. Si vols fer la
6: compra bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Saps aquell lloc on sempre tornes?
8: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
7: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
9: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
10: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
11: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: ja hem acabat l'hora del pati, el recreo que diuen en castellà, la petita pausa per la publicitat, nosaltres ens hi tornem a posar aquí, que parlàvem d'escola d'educació. El curs polític, no sé com està anant.
1: No passa en pisa. No.
2: Aquests suspenen tots.
0: Aquests suspenen. Si suspenen, repeteixen?
3: Sí, amb la cadira.
2: Com a cobrant, sí.
3: I el cotxe
0: no,
3: oficial.
0: No,
3: i
0: diu tot Antoni. Antoni diu que se'n van. No, o sigui,
3: no. No. Allà hi ha una novel·la de la Maria Jaén que és fantàstic. Va el huevo al polític, diu, amorrada al piló és el, doncs els polítics també estan allà amorrats, no sé on, no? El sou, la cadira, no? Doncs això, no? Molt malament el curs polític. I ahir passen coses amb una fatal normalitat, que el president dels Estats Units pugi a la tribuna d'allò que hauria de ser l'organisme per posar la pau al món, i el, com un fatxenda que està fent una cervesa a Ceuta, no? Allà hi ha bé molts de Vox allà, i dir, no, si ens emprenyen aniquilarem l'Iran. Què és això, no? Què és això? Que una persona que té que anar en aquella tribuna per pacificar un xic al món, el que està dient...
2: Una persona que ha estat escollida democràticament pel seu poble.
0: Tu creus que no pot repetir?
3: Ah, el president dels Estats Units. Sí. Clar, esclar, esclar.
0: No pot repetir, no?
3: L'electorat americà que ens ho expliqui. Ara hi haurà les votacions de mig mandat i d'aquí dos anys quan hi haurà... Perquè si la democràcia americana és votar un idiota perquè faci això... Pues, tornem a la dictadura, no?
0: Potser tens raó, que potser és idiota, eh?
3: Home, segur, no ho sé,
0: però el que sí que està clar que potser han votat un showman, no? I potser el bueno, que ha venut bueno, aquest show i això als Estats Units es porta
2: molt.
0: El
2: país és això.
0: Bueno, sí, és un show. Sí.
2: És que és el president explica per què? És la representació d'un país.
4: Jo sí, estava pensant que ara en Trump
2: també ha guanyat.
4: Sí, però per exemple jo estic pensant que quan no sigui en Trump, tot el que ha fet ara, quant de temps portarà més endavant això? O sigui, què portarà el que ha firmat en Trump, tots els
0: temes arancels?
3: Tenim una sort,
4: no ho sé.
3: Tenim una sort que no
4: pot portar els americans això.
3: Que no poden passar més de dos mandats.
2: Però que és capaç de canviar-ho,
3: eh?
2: Ja està intentant canviar
3: la... Però hi ha una altra que és la vida, que és fantàstica. Els de 80 i pico d'anys la pringuen aviat, no? I per tant...
0: O potser serà centenari, que no ho sabem.
3: No m'espantis ara, no.
4: Jo estic pensant en tot el que ha fet amb Trump i tot, quan acabi, la persona que hi serà, dedueixo que farà el mateix o estendrà més, fins quant de temps... O sigui, estarem aquí patint el que ella ha fet.
3: Ell va enviar...
0: Les conseqüències del que ella ha aprovat, vols dir.
4: És això que dic, o a 5, 10 o 15 anys. Ho dic, clar, jo
2: petroli,
4: no sé.
3: Exacte. Ell va sortir amb els avions a bombardejar. Per democratitzar l'Iran, té collons l'assumpte, no?
2: Sí, una altra animalada total.
3: I també havia d'aniquilar no sé què. No ha aniquilat, ha reforçat la dictadura dels ayatolars al règim, però hi havia unes manifestacions que semblava que hi podia haver una primavera democràtica a l'Iran, al revés, ha reforçat els ayatolars, no? Ha fotut un merder de dimensions apocalíptiques en el tema del petroli, i quan avui això tot, els que ens escoltin, no?, que avui vagin a posar gasolina al seu cotxe, que sàpiguen que és gràcies a aquest senyor i a aquestes bogeries, doncs que la gasolina li pot costar 2 euros al litre.
2: Que deia tot el contrari del que ha fet.
3: Exacte.
2: Que amb ell s'acabaven les guerres, que ell solucionaria la guerra de tots costats, d'Orient Mitjà...
4: Però no penseu que només és el petroli que fiques la gasolina.
3: Fins
0: i tot la roba.
3: Això m'ho va dir el Flaquer. Diu, bueno, ara la barra val un xic més perquè hem de pagar la guerra de l'Iran. Ah, molt bé, tenia raó el Flaquer. Però
2: això no solament en Trump. Tots prometen coses que després fan el que volen. Aquí a Espanya tenim un cas fantàstic amb en Pedro Sánchez.
0: Ja promès, a veure.
4: És un personatge.
3: I a l'Illa, que està construint un país en el... en el 2040...
2: Ni amnistia,
3: tindrem,
2: ni nada d'això.
3: Tindrem 50.000...
2: En Puigdemont. Puigdemont. I el jutjarem.
3: Sí.
2: Jo sóc socialista, no d'en Sánchez.
0: La pregunta és, Puigdemont tornarà? Vinga, va, obrim...
4: Jo enganxo... Jo
0: el 2040?
4: No. Mercè, jo t'enganxo, dic, i si torna, en quin càrrec vindrà?
0: Bona pregunta.
4: Hòstia, ara, en quin càrrec vindrà? Si ve, en quin càrrec? President del govern.
3: Em penso que encara és diputat del Parlament de Catalunya.
2: Però quan vingui en allà i la Sílvia Orriols li digui: tu vols representar els catalans que vas fugir com un conill enganyant a tots els que vas deixar aquí?
3: Clar.
2: Aquest senyor no té sortida en allà, aquesta, i a més se l'estan menjant.
3: Aquesta és la intervenció del president.
0: És que potser no li interessa tornar.
3: Aquesta és
2: l'interessa tornar. Si està a punt de jubilar-se i aquí un expresident cobra 96.000 euros o 92.000 euros
4: però a l'any. Si torna, cobrarà?
2: Esclar.
3: Està cobrant.
0: Home, és expresident.
3: Està cobrant. No cobrarà.
2: Cosa que no passa enlloc del món.
3: Està cobrant.
2: Una comunitat autònoma cobri més que el president del govern.
3: Quan tu vegis la foto del Parlament i veuràs un seient que hi ha un llaç
2: groc, i dos,
3: que és el d'en Lluís Puig, tots dos cobren de diputats.
0: Clar.
4: Tot i això, no senti. O sigui, no es tinguin en allà.
0: Perquè voten igualment, no?
2: No deuen votar.
0: Però tampoc participen a les comissions.
2: No participen en res, cobren. Estem parlant de cobrar.
3: Sí que participen.
0: Clar.
3: Soc amic del Lluís i participen
0: telemàticament.
3: Sí.
0: Però clar, a l'hora de votar no, o sí?
3: Sí.
0: Poden votar telemàticament.
3: També. Voten i participen.
4: Cas, no? Com va això? Una altra cosa és que la teva votació faci cas o no.
3: Qual cosa, això obrirà un debat de que el teletreball també el poden fer els diputats. Amb pantufles a casa, treballant a la comissió i cobrant a fi de mes. Fantàstic, no?
0: Home, però jo entenc que hi ha coses que s'han de debatre cara a cara.
3: El president Torra i aquest últim 11 de setembre, el president de l'ANC amb la proposta, veurem com l'executa, però sobretot el president Torra, la Universitat Catalana d'Estiu, que ell el té, aquest sentiment, quan tu parles amb ell, amb en Torra, té el sentiment de dir: ho hem fet molt malament. I no hem arribat a un objectiu que aquest home és molt més honest, és molt més senzill, no? Que s'ho creia, que podíem fer la independència i tal, no? I no hi hem pogut arribar. Però allà a Prada va dir: hem de canviar el lideratge del moviment independentista, i això afecta en Junqueras.
0: I el moviment independentista qui és?
3: Ara ho sabrem perquè l'ANC convocarà a les forces polítiques per dir qui és qui, i ara sabrem si Esquerra Republicana és monàrquica o republicana, sabrem si la Sílvia Orriols és independentista o no, sabrem si Junts o Brellats, no sé.
4: Això és molt llarg, al fons.
3: Sí, sí.
4: Hòstia, però això és molt llarg.
3: Home, però...
4: Quants anys porta la independència a Catalunya?
2: La independència...
4: Però quants anys
3: des
4: porta?
3: Des del segle XIII.
4: Hòstia, però encara anem per aquí.
2: La independència...
4: Ha de ser ja això, ja.
0: La independència ha guanyat.
2: Ha guanyat. Perquè el que volia la independència era la impunitat. I la impunitat de tot el que s'ha estat robant aquí des de, potser posem-li els anys 80, fins ara... I s'ha sortit impune, perquè
3: no barregis independència amb convergència, que són coses diferents.
0: Però convergència es va apuntar a la independència amb això,
2: El Messias en allà, aquest és el culpable.
3: Ara estàs barrejant subtilment, jove filòsof, estàs aquí.
4: Doncs a veure si l'Oriol tindrà un pes important.
3: L'independentista ha guanyat, perquè va votar i va guanyar.
2: Això
3: no hi penses,
2: La llei és la llei.
3: La llei és la llei.
2: I l'autoritat del president de la Generalitat ve de la Constitució espanyola i de l'Estatut d'Autonomia. No se'n pot otorgar cap més, perquè perd la legitimitat i la legalitat. I això se'n diu cop d'estat.
3: Va.
2: Res més, és un cop d'estat
3: democràtic.
2: Sí, sense tiros i tot això.
3: Democràtic.
2: Bueno, però els cops d'estat tenen una cosa...
3: No.
2: Que han de sortir...
0: Home, quan trenques la legalitat, és un cop d'estat.
2: És un cop d'estat.
3: No, els cops d'estat tenen noms i il·lustres... Franco. Franco és un exemple de cop d'estat, de com tu pots militarment fer un cop d'estat i fer un règim. No, collons, passat
0: ara
3: de moda.
0: Ara els cops d'estat es van diferent.
3: No, passat sí. de moda, no, tu i jo, ells ja són més joves, però tu i jo encara tenim aquí dins sí. alguna cosa malaltissa d'aquest règim que varen viure.
4: Quan es vota, pregunto.
0: Quan es vota, encara queda...
3: L'Illa ha de convocar les eleccions, per tant, d'aquí dos anys.
0: Sí, dos anys, queda de mandat i em sembla que el govern espanyol...
3: Aquest ja el no 27. Queda... Sí.
4: Només hi ha dos partits que es puguin votar, no? Vox o l'Oriols, no?
0: A Catalunya?
4: Sí.
0: Per què?
4: No. Què vols dir per què? Si tu veus
3: les notícies... El Narcís que té l'il·lustre diputat de Vox, el seu poble...
4: No corre. Tu veus les notícies, amb tot el que ha passat Ceuta, tu penses que no votaran...
0: Bueno,
2: el
0: de Ceuta, jo no sé... És
2: Figues d'un altre paner.
3: Home,
2: és una barbaritat el que ha passat.
0: Però el que ha passat a Ceuta és una posada en escena que alimenta determinades coses.
3: Aquestes 80 persones varen passar per un lloc que es diu... O 80.000.
0: Home, de 80.000
3: a 80.000. Varen passar...
4: Ara actualment he vist aquest de matí i s'esperen més, eh?
3: Sí, van passar...
2: El 23, que era avui.
3: Van passar per una porta que en diuen del Tarajal. Un ministre del govern del Marroc li va contestar amb un d'exteriors d'Espanya, no, escolta, per què ens els vols tornar si aquesta gent ja està en el seu país? Ceuta i Melilla és Marroc, no? I l'altre es va quedar allà, perquè me'ls envia si estan en el seu país. Ara els hem de fer la regularització, el carnet d'identitat marroquí, marroquí. És clar, aquí no en parlem d'això.
0: Però Ceuta i Melilla tinc entès que és Espanya.
2: Ceuta i Melilla és Espanya,
3: sí,
2: absolutament.
3: Sí, absolutament.
2: Perquè el Marroc es va... Tu com vas néixer?
3: El 52.
2: Pues mira, 4 anys després de que naixessis tu es va fundar el Marroc.
3: Es va fundar
2: és
3: el Marroc,
2: 1900,
3: sí. És modern,
2: 56,
3: sí.
2: Perquè jo era un protectorat francès i espanyol.
3: I de Càbiles, del Rif.
2: I Espanya està allà des de l'any 1500. Abans hi van arribar els fenicis.
3: 1600,
2: i van arribar
3: 1640.
0: Ara aquí podríem obrir el meló del colonialisme, eh?
3: Clar.
2: Però això no és colonialisme.
0: Home,
2: si estaven abans que existessin allà.
3: Serà Espanya. I si voten els de la legió que viuen allà, serà Espanya, segur. Els de la legió, incluïda la cabra, eh? Que també en tenen un regiment de cabres allà. Però la geografia és una altra cosa. Yeah. I per tant hi ha nacions que hi van pel convenciment, per la votació, i efectivament si Ceuta i Melilla voten serà espanyola, però vist des de la nostra perspectiva que tenim hores de vol de guerres en el Marroc des del segle XIX, des del segle XIX, on Catalunya hi va posar soldats a manta, aquells que no podien pagar el cupo i que per tant obligatòriament, és a dir, els pobres havien d'anar a la guerra.
2: El teu avi.
3: El meu avi
2: deia, els moros que els mati Déu, que no m'han fet.
3: Exactament. Bueno, això que diu la Mercè, el colonialisme i l'africanisme, que és aquesta expressió que l'hem viscuda i patida, aquests militars africanistes que són els que donen el cop d'estat,
2: I alguns eren de la república, com el senyor Rojo, el senyor Miaja, tots aquests havien estat africanistes,
3: sí,
2: i eren republicans.
3: I tant, el llibre que sortirà del capità Jubert, republicà, doncs també va fer la guerra del Marroc.
2: Clar, la guerra que hi havia.
3: Sí, clar,
2: estaven allà.
0: Llavors aquest conflicte d'aquesta entrada, aquestes persones a aquestes ciutats autònomes que són espanyoles però que estan dintre territori marroquí,
2: no, dintre territori africà.
3: Africà, sí, aquesta seria la...
0: Perdó,
3: sí.
0: Doncs Africa...
3: Però la geografia...
0: Com s'ha de solucionar això?
3: Però la geografia apunta a que aquestes dues ciutats autònomes d'Espanya acabin siguin marroquines. La geografia, no la història. La història no serveix per ningú. Allò era una base militar, no era Espanya. Allò era una base militar, que el 1640 van abandonar els portuguesos i es varen escriure, i ara dic la paraula justa, a la monarquia dels Àustries, perquè el 1640 aquí, en aquest territori, estàvem, el Pau Clarés estava proclamant la República Catalana, 1640, per tant,
0: mons
3: diferents absolutament.
4: Jo és que,
3: no?
4: Jo és que en tot el que dieu no m'he contestat a la pregunta, com es soluciona?
0: Bueno, jo també
3: m'he
0: preguntat com se soluciona,
4: perquè clar, ara actualment
2: en
4: tota aquesta història que tenim no s'ha arreglat. Sí,
3: reforçant les fronteres, la clau del Tarajal, que la té a Marroc, no hi ha frontera. Ahir sortia
2: i la clau del Marroc qui la té?
3: Entram. La té en aquest moment és Entram, no?
0: Entram.
3: Entram.
2: Sí.
0: Tram amb tentacles.
4: Hòstia, és boníssim aquest home, és un personatge, això.
2: La política exterior espanyola ha sigut una catàstrofe. Clar. I la de Marroc, formidable, perquè s'ha buscat uns aliats.
4: No, clar.
2: Que nosaltres els hem perdut. Jo no parlo en termes morals, eh?
3: No,
2: jo sé que
3: ja.
2: Netanyahu és un criminal de guerra i en Trump és
3: un altre criminal de guerra, sí.
2: Però s'ha de tenir molt de cuidat amb el que fas, perquè tu no estàs amb les teves idees. No és una qüestió d'ètica ni és una qüestió de moral, això.
3: També ho era...
2: Això és una qüestió de política, i la política
3: també ho era,
2: país no és...
0: Ojalà la política fos moral.
3: També ho era el Sàhara d'Espanya, eh? I Sidi Ifni també, eh?
2: I ha fet molt, molt bé de donar la nacionalitat als saharauis que estaven allà.
3: Ha fet molt bé,
2: perquè aquesta és una pressió cap al Marroc. Perquè quan ataquin en aquesta gent no atacaran a Espanya, atacaran a ciutadans de la Unió Europea.
3: Exactament.
2: S'ha de tenir un xic de vista que aquí no es té. I a més, el gas, tot, perquè està el Marroc amb tanta potència a Europa? Pues perquè té un soci aquí que és el que els hi...
3: Naturalment.
0: Tant de bo la política fos moral.
3: Dimecres que ve abordarem Ceuta.
0: Vale.
3: O sigui, agafem el dossier.
0: Sí, però no...
2: Fem una flotilla.
0: Sí, no farem
3: senyor
0: una
3: director,
0: flotilla,
3: té gratge pel camell o no? Té gratge?
0: No invadirem Ceuta. Nosaltres...
2: Si voleu camells, veniu a la Junquera.
0: Nosaltres ho deixem aquí, perquè això serà... Bueno, ja ens anem cap a Ceuta per dimecres que ve. Nosaltres tornarem demà dijous amb més tertúlia aquí amb el suport de gestoria Fernández. Que passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
3: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves, i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
4: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
3: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
1: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquí el tens, Ugel, sap fer ballar la gent. Ens ho demostra una vegada més amb el Moving to the Sun. Ugel.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Ale, hop, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, per repassar les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, una ràpida volada, 15 minutets per posar-nos al dia de les novetats discogràfiques i del món de la llista del Top 30, el món de la Bullo Música. I com sempre, començarem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Aquesta setmana molt poqueta cosa, eh? Dues, només dues novetats. La primera, la nova de David Guetta, molt potent. You and me, me and you.

David Guetta en companyia de Hypon i aquest You and Me, Me and You. Una de les novetats de la setmana. L'altra novetat, Marshmello amb companyia d'Illenium i el seu Close My Eyes. La veu és de la Sasha.

0: Ah, sí, sona i serà la meravella, eh? Marshmallow, Illenium i el seu Close My Eyes. La segona novetat important de la setmana. I de les novetats ens anem a parlar de tot el contrari. Els que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Tres ens abandonen aquesta setmana.

És la proposta de My Towers, el seu Bizarrap, que ens abandona després de 9 setmanes, baixa des del lloc número 26, agafa els trastos i se'n va. I una altra de les que ens deixa aquesta setmana és una que ha triomfat moltíssim. Gordo, Loco Loco. 12 setmanes de la llista, marxa des del 19.

0: Logo, logo, logo. Com dèiem, una cançó prou important aquest estiu, s'ha sonat moltíssim, i que ja ens abandona i marxa fora de la llista del Top 30. La darrera que ens abandona és el Malady.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 13 setmanes de la llista, marxant des del 25 aquesta proposta Malaté. I ens anem ara sí ràpidament a repassar les 10 primeres posicions de la llista. Què et sembla?
1: Non-stop music, music, music, music, music.
2: Número 10.
0: I comencem amb força amb una que ha pujat moltíssim. S'ha clogat en el lloc número 10 després de 8 setmanes.

0: mi chico, des del lloc número 10 de la llista.
1: Número 9.
0: Canviem de ritme i ens anem al bachatón. Ens acompanya Lucho i Lola Índigo.

0: Parece un flow fest, això diu el senyor Baldwin i Ryan Castro. Una a la vez. Music power. Canviem una altra vegada i ens anem fins al 7.
1: Número 7.
0: Hagel.

0: Sí que té pressa, sí, per arribar fins al lloc número 1. Des del 6, Dani Sixx, el seu Que s'aturi el temps, tercera setmana a la llista.
1: Número 5,
0: Omar Kurtz, el seu Coco. Un dels veterans, 17 setmanes a la llista.

0: Proposta musical, com dèiem, ocupant el lloc número 5 de la llista i ens anem cap a les illes, cap al 4.
1: Número 4.
0: Ho fem en Quevedo. El

0: Aquesta veu inconfundible, la veu de Quevedo. El seu darrer track editat s'anomena El Baifo. Vinga, ens anem cap al 3.
1: Número 3.
0: I sona Tall to You. 5 setmanes de la llista, ja en el 3.

0: és el moment de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Anamena Lola Indigo Petitoa, capdavanter de la llista en 12 setmanes, es col·loca com a número 1.

amb el nostre número 1 marxem. Un petit abans de lo que és la llista del Top 30 que repassem el dimecres al vespre de les 9 fins a les 11. Ana Mena, Lola Indigo, número 1.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Si vols fer...

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Aquí arriba la sintonia de la ràdio, el nou treball de Miley Cyrus, Vas persuades. Forgetting there's a world when this record is on.

0: 29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sa Valdòria. No hi faltis.
1: Continguts en xarxa.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTA UAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Quan vam fer aquest estudi, estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor en un futur, i no només vam veure aquestes més altes temperatures, més freqüència, més intensitat d'aquestes onades de calor, sinó que també vam veure que ens quedàvem sense aquest aire condicionat que ens aporta les brises marines.
0: D'acord, perquè quan parlem de brisa marina, de què parlem exactament?
1: Les brises marines és un vent local provocat pel contrast de temperatura entre la terra i el mar. Doncs durant el dia la terra s'escalfa molt més ràpid que l'aigua, i aquest aire calent de la ciutat puja i deixa un buit per sobre la superfície de la ciutat, que s'omple amb aquest aire més fresc i humit que ve del mar. Aleshores entrem en aquest cicle que tenim aquest aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
0: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
1: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. Hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines que, són... És a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres, que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
0: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Sí. Per què és aquest contaminant el que més us preocupa?
1: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de les ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes, i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
0: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
1: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant i irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any deguts a la mala qualitat de l'aire.
0: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
1: Sí, sí, la gent gran i els infants, i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
0: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
1: Perdona?
0: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona? Tots aquests canvis?
1: Sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí, sí.
0: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis, o és que ja podem observar alguns indicis?
1: Bueno, penso que ja, amb la calor que estem patint aquest estiu, ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050, aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100. Si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
0: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
1: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major vam poder reduir les emissions i frenar l'ús del fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals des de planificació pública, el futur més immediat ens porta cap a estius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació, i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis i per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
0: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
1: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la, és a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació, i això demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i a més d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes, és a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores jo diria que incrementa vegetació, i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra, i un nexus molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
0: D'acord, i des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 25 i 75 anys vista?
1: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. Per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
0: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
1: Sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
0: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
1: Ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sòl de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures, i també com diferents estratègies de reducció d'emissions si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com que ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
0: I en el teu cas en particular, ja per acabar, quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
1: Sí, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
0: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies per l'oportunitat.
0: Fins aviat, adeu.
2: Continguts en xarxa. Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Fever Dream és la música, és el tema de Alex Warren.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: I amb la música de Sombra, el My Body Isn't Ready, arribem al butlletí de les 11, notícies. Aquí a la sintonia de la ràdio. Salutacions de Toni Guerrero. D'aquí no res, Barcelona a la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasola el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes entre hores
3: a Ràdio Vilafant. Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant 107.3 FM.
4: Doncs sí, molt bon dia i benvinguts un dia més a Entre Hores. Això és Ràdio Vilafant i això és el 107.3 de la teva FM. 3 minutets passen de les 11 d'aquest matí. Avui, com sempre, i un dia més, tenim una hora plena de converses, de novetats, de música que no hi pot faltar. I justament avui recuperarem una veu coneguda de la temporada passada, de les veus del matí, com és en Christian de Cala Cala. És ensinistrador caní que torna com a col·laborador per parlar-nos del món dels gossos, de la convivència i de tot allò que podem aprendre d'ells. I avui, desmuntant mites canins, atenció, eh? També donarem la benvinguda a una nova incorporació al programa. En Joan Sales és DJ professional i també dissenyador, amb qui descobrirem una mica més sobre la seva trajectòria, la seva manera d'entendre la música i també el món del disseny. I musicalment avui viatgem en català amb els Pets, els nostres artistes del dia, per repassar algunes de les cançons i moments més destacats de la seva trajectòria. Com dèiem, una hora per compartir, per descobrir, per gaudir. Això és Entre Hores. Comencem?
3: Entre Hores. Una hora entre tu i jo.
4: I com dèiem, avui dimecres toca posar en valor la música catalana i ho fem amb un dels grups imprescindibles del rock català, els Pets. Bona nit és una de les seves cançons més conegudes i una peça que ha passat de generació en generació. Una cançó senzilla, directa i emotiva que ens serveix per començar aquest repàs a la trajectòria d'un grup fonamental de la nostra música.
3: Entre les 11 i les 12, passa de tot. Entre hores a Ràdio Vilafant.

0: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre hores d'11 a 12.
1: És en Christian, és ensinistrador caní i una temporada més canviant de les veus del matí a Entre Hores el tenim als nostres estudis també per arrencar aquesta nova temporada des de Cala Cala. Christian, bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia.
1: Dic que avui portes una gosseta.
2: Sí.
1: Un peluix, eh? A veure, no es pensin aquí els nostres oients que portes un gosset, que també el podries portar. Que passa que tant la Cala com en Rocky són grans, no són bebitos, eh?
2: Hauria de portar un cadell.
1: Mira, algun dia podries portar un cadellet.
2: No, un canitxa si... d'aquests toys podria portar.
1: Ai, que macos que són.
2: Són més tranquil·lets.
1: Sí. N'has tingut algun? De...
2: En tinc.
1: En sí?
2: Sí.
1: I
2: ara...
1: què tal?
2: Bé, molt
1: un dia
2: bé.
1: Podríem parlar també de com són les diferents races.
2: Sí, podem comentar-ho.
1: No, del caràcter, perquè hi ha gent que sí que vol un gos i ai, que mono que és, i ja està, sense tenir en compte les seves necessitats, no? I el caràcter de l'animal i on te l'has de tenir.
2: Bueno, aquí influeix molt la genètica, més que el caràcter és la genètica. D'aquí és el que van crear les races en funció de quin tipus de treball i quin tipus de família és apta per la raça.
1: Molt bé. Deia, avui has portat una gosseta, com es diu?
2: Sí, doncs no té nom.
1: No té nom?
2: La vols batejar?
1: Doncs mira, la podríem batejar, eh?
2: Quin nom li podem posar?
1: No ho sé, a més l'has portat amb corretja i tot, és que fa molta gràcia,
2: sí.
1: Perquè porta uns llacets, després farem una foto i la penjarem a xarxes socials perquè la gent que hi estigui interessada doncs pugui conèixer aquesta gosseta, que és molt maca i s'està portant molt bé.
2: Sí, està
1: no és quineta. Habitual, no? Que els gossos es portin bé?
2: O hi ha una mica de tot.
1: Avui, Christian, vas proposar parlar una miqueta dels mites canins. N'hi ha uns quants?
2: Hi ha uns quants, sobretot per això he portat el ninot aquest amb el que fa de simulacre el collar de nylon que se'n diu i una corretja.
1: A veure, el podem veure per la gent que ens estigui seguint per xarxes socials. Ai, a més, és que és una mini corretja.
2: És una mini, és per fer...
1: Ja venia així o l'has creat tu?
2: No, l'he posat ara jo.
1: Ah, val.
2: Abans de venir.
1: Quina gràcia. És que...
2: Sí.
1: És que és molt maca, sí que li buscarem un nom aquí amb els seus llacets roses i el seu collaret i la corretja.
2: Sí.
1: Comentaves el tema dels arnesos.
2: Exacte.
1: O arnès.
2: Sí, llavors avui en dia hi ha tot tipus, no, d'informació i en el meu sector et diuen que, per exemple, hi ha molts de vídeos fets ara amb la IA, no? Que ara la IA està molt de moda, per dir-ho, i et surt a simuladors de, un gos amb el collar de nylon i després amb l'arnès. Dos demos, diguéssim. La primera et surt que, almenys el que m'ha sortit a mi, segurament molts ara els que m'estan escoltant, que amb el collar de nylon i amb la corretja, a l'estirar, el gos va ofegat.
1: I clar, llavors... és que també ens podríem imaginar nosaltres com a humans, no? Si ens fiquessin un collar aquí al coll, ens anessin estirant, no?
2: Exacte, sí.
1: Seria la mateixa sensació?
2: Sí,
1: ara
2: ho acabo de... Sí. Llavors, a sota hi ha una altra demo que l'arnès, el mateix gos, i que et surt que el tic de correcte, que el gos no surt... sortint amb la llengua fora, que s'està ofegant. Això és totalment mentida.
1: Per què?
2: Les dues.
1: Per què?
2: Perquè tot es basa en treball. Sempre dic que tot es basa en treball. Si tu al gos, el que hem anat practicant, per exemple, amb en Bit, que és la primera ordre al passeig, sincronitzar, que aneu coordinats, que quan hi ha el moviment en línia recta, per exemple, o jo giro un costat o jo giro cap a l'altre, el gos te segueix. Què passa quan el gos no té un sistema? Que és el que jo implemento, pues, tant com el collar de nylon com l'arnès, que l'arnès encara és molt pitjor, el gos no sap en quina direcció hi ha. No té un anclatge, si és al costat esquerre o si és al costat dret. Llavors, si el gos tira, per intuïció natural, el propietari el que farà és frenar-lo estirant. A partir d'aquí ja li estàs donant informació errònia, perquè el gos no sap el que ha de fer. I va cap aquí, va cap allà, va cap aquí, o es queda enrere, ara rastreja, ara menja alguna resta d'orgànic, va boig. M'explico?
1: Sí, i entre el collar de nylon i l'arnès, que també hi ha molta controvèrsia, perquè tampoc és bo l'arnès, també ha vingut com bastant amb modes, eh?
2: Sí, perquè te diuen que l'arnès és molt còmode. Sí que és cert, hi ha molts models d'arnesos, hi ha molts tipus d'arnesos.
1: Almenys no vas ofegat.
2: No vas ofegat, és cert. Però què passa? Que tot es redueix també en treball. Si tu tens que girar una direcció, no? En un passeig, vas pel mig de Figueres, per exemple, i tinc a girar cap a la dreta, vas amb presses, per dir-ho. Si tu gires cap a la dreta i el gos està enflairant o està pendent d'un altre estímul cap a l'esquerra, tu què faràs?
1: Estirar-lo.
2: Tu estiraràs cap a la teva direcció.
1: Clar.
2: Llavors, l'arnès s'agafa des del torce fins a les eles de la columna, i si jo tinc que anar cap a la dreta i el gos va cap allà, diguéssim, ara poso l'anell aquí, per dir-ho, imaginem que tinc l'anell aquí, jo la pressiono cap aquí i li estic sacsejant totes les eles d'aquí. A llarg plaç li puc provocar una displàcia de cadera.
1: Imagina't.
2: Puc provocar una lesió. I depèn de quina, ojo. Perquè hi ha gent, no, que així per dir-ho més bruta, i pot donar-li un cop sec i li pots fer mal en aquell moment.
1: Clar, clar, i no som conscients d'això, no.
2: No, no. Llavors, erròniament, també en altres races, com seria la meva, la cala, o gossos de treball que se'n diuen, es poden activar. Si veuen alguna persona o algun gos o tot estímul en moviment, que estan fets per pressar, per dir-ho, amb l'arnès és posar-li més llenya al foc, per dir-ho. L'estàs activant sense voler. A la que hi ha l'impuls aquest, tu el frenes i nota aquesta resistència i l'estàs activant sense voler.
1: Clar, el gos ho rep d'una manera molt diferent.
2: Exacte.
1: A la que nosaltres voldríem. Sí. Clar, és un animal, no? Sí. Per això hi ha aquests ensinistraments.
2: Exacte.
1: Per poder-los educar, sí, de la millor manera possible.
2: Sí, sí.
1: Per tant, collar, arnès, hi ha algun altre sistema per poder-los portar i lligar?
2: Jo el que faig servir és... Bueno, ja ho has vist també amb el treball d'en Vic que ha anat fent fins ara, són uns reforçadors temporals que es diuen, que el que fan és simulant el que són el marcatge de la boca de mare, per això es van inventar més la informació que es dona en el dia a dia. Llavors, el resultat final, que és el que jo he anat fent durant aquests 2 anys amb la cala, és que jo he acabat al final amb una cullada de nylon, o simplement res, tot és un intercanvi d'ordre. Per això dic que al principi de tot dius, vale, jo li poso el collar de nylon, l'arnès, és molt fàcil fer-ho. Jo surto de casa, li poso i ja està. Però què passa? Que el gos no entén on t'ha d'anar. No, que és el primer pas que jo, bueno, el primer ordre que jo implemento és on tinc que anar. El gos va boig. Per instint natural, què farà el gos? Rastrejarà tota l'estona el passeig. O veurà el gos, s'activarà. Veurà una persona, podrà anar a saludar-lo. M'explico? A partir d'allà, quan s'implementa el treball, la primera ordre, els ja comença a associar per repetició al dia a dia, o sigui, on t'ha d'anar. O al costat, sí, corresponent,
1: i la direcció. I la mestressa és qui mana i
2: exacte,
1: qui dirigeix el passeig o el que faci falta,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: I aquesta seria com la manera de poder-los educar, evidentment, a base d'aquesta repetició, que és com ells aprenen, perquè evidentment,
2: exacte,
1: són animals.
2: Sí, sí. De fet, a les repeticions, el nom, per exemple, de tots els que hi ha quan el gos entra el primer dia a la família, és un ordre al final. Tu el crides, també. També, i després, per efecte, tu li dones un premi. A partir d'allà, ja és un ordre, seria. Pit, el que sigui, també cap allà. Quan escolta el nom, ja ve. I per acció natural, s'asseu el gos i el premis. Que això és el primer que aprenen, per dir-ho. I a partir d'allà, pues, vas implementant les ordres aquestes bàsiques.
1: És a dir, en quant a mites, a tema collar, aquest seria un?
2: Aquest seria un. O sigui, el collar de nylon i l'arnès és mentida els vídeos aquests que surten que van ofegats, per dir-ho. O sigui, sobretot amb aquest, que és el que jo he anat veient. I et surt l'arnès, que és correcte, és mentida. Sí? Tot es basa en treball.
1: Uh-huh.
2: Aquest seria un dels... Desmentint aquí...
1: Però si haguéssim de portar un o l'altre, quin seria el més...
2: El millor, el collar de nylon.
1: Perfecte.
2: Sí, el collar de nylon.
1: Molt bé.
2: Però ensenyant-li un bon sistema.
1: Sí, sí, que vagi aprenent, perquè l'altre, recordem que li podem fer mal a la llarga.
2: Sí, sí, sí.
1: I
2: sí,
1: podem tenir algun problema.
2: Sí, sí.
1: Quin altre mite?
2: Quin altre mite seria els pipicans, que jo m'he trobat durant tot aquest temps, que et diuen que, bueno, els pipicans, doncs que no hi ha

0: doncs no te dones compte, crees ja com un, com una manada, que es diu, d'aquests tres sempre hi haurà algú que portarà el rol.
1: Si el jo
0: exacte. Si jo entro com a nou al meu gos i és la primera vegada que ha entrat allà, el primer que farà és intentar connectar, intentar rastrejar la zona, però arribarà un punt que allò, aquesta zona està limitada, no té escapatòria. Si hi ha algun conflicte, per el que sigui protecció de recursos o entre mig perquè hi ha una femella que va d'alta, va de gos, aquí conflicte, ja comences amb mal peu. Jo el que recomano és cap neutral, els gossos amb la flexi de 3 o 5 metres, que vagin sueltos i que a poc vagin connectant de, o sigui, de forma liberal, sense res d'ordres. Però està en un camp neutral. No hi ha hagut rastreig per cas dels dos de... Bé, rastreig, marques. M'explico? O sigui, te diuen que Pipican és un puesto de socialització molt, molt bo i és mentida. De fet, allà surten molts de conflictes. Gossos que s'han enganxat molt, molt fort.
1: Ah, llavors què fas? Tens un problema
0: tens
1: gros.
0: Tens un problema ja greu. Com els separes? Depèn de quines races.
1: Hi ha moltes persones que ho fan, altres que no, evidentment és preguntar, no?
0: Sí, ara aquest també és un altre mite.
1: Aquest també és un altre mite, doncs vinga, de què estaríem parlant en aquest cas?
0: Aquest seria, jo vaig amb el gos passejant, suelto, que no recomano si el gos no té...
1: És que un gos no hauria d'anar suelto, no?
0: No. Pot anar-hi fins a un cert punt, si tu estàs en una zona, per exemple,
1: en un camp,
0: però sempre dic, jo no recomano encara deixar el gos, si tu estàs sol en un descampat, si el gos no l'has treballat amb l'ordre del crit.
1: Clar.
0: Però clar, això no és així. En dia a dia jo vaig un descampat i llavors el deixo suelto pel caminet i torno cap a casa, pel mateix caminet, i et trobes un altre lligat o deslligat i el gos veus que s'acosta i tu li dius a l'altre propietari, ei, el meu gos no mossega, no fa res. És el gran mite. Primer de tot, és un animal.
1: Tu no pots parlar per ell, no?
0: Tu no saps si tant el meu, diguéssim, o de l'altre propietari,
1: com pot respondre?
0: Com estan? En quin estat estan? No saps si aquell gos la setmana passada el van enganxar, no saps si es posa a la defensiva, no saps com està, no saps si s'està recuperant d'alguna lesió, no saps absolutament res. O sigui, els dos no es coneixen. El que no pots pretendre dir, el meu gos no mossega, no ha fet mai res, tranquil·la. Clar, i l'altre potser té por als gossos, per dir-ho. Tu vas caminant per ell,
1: sí, això de tranquil, tranquil·la és molt habitual, eh?
0: Sí, sí,
1: no fa res, tranquil, tranquil·la. Dius, bueno, no massa, jo m'estimo més curar-me amb salut per si de cas.
0: Per això
1: no?
0: T'he dit, bueno, això és un dels mites de amb el gos, de que te'l trobes un gos suelto, tu caminant tranquil·lament, i clar, depèn de quin gos, ojo. Clar, no te'n fies, no és teu el gos,
1: no,
0: el coneixes, no saps com respondrà.
1: Clar.
0: Però hi ha moments imprevistos que el gos, per el que sigui, algú no li quadra i te pot saltar a sobre. I tu te quedes, què ha passat?
1: Clar, no ho entenc.
0: No ho entenc.
1: No ho entenc si això no ho ha fet mai.
0: Exacte.
1: Ja, fins que ho fa. Fins que ho fa. Hi ha més mites?
0: Hi ha més mites? Sí, hi ha alguns més. Per exemple, el tema del que has tret abans al principi de tot, el tema de les races, per exemple, que va en funció de la genètica, del caràcter, també va, ara és un tema delicat el que tocaré. És en funció de, o sigui, va en funció dels protectors del protocol, que això és una cosa que s'ha establit ja durant sempre, però que a mi ho trobo bastant irònic. O sigui, al fi i al cap, l'abandonament, per exemple, és una cosa que ho ha provocat el ser humà. És aquesta realitat. Llavors, per protocol, sempre m'he anat trobant que fins ara ho trobo curiós de... t'obliguen a castrar el gos. Vale? I el mite està en que sempre te diuen que si tu el portes al veterinari o al veí te dirà castra el gos perquè així es calmarà. És totalment, o sigui, mentida.
1: Aquesta és bona.
0: És mentida. O sigui, el que pots provocar en certes races és que te'l carreguis a nivell de conducta. Per exemple, m'enfoco amb els mascles. Lògicament, si tenen la bossa, diguéssim, dels testicles, té una funció molt important. Si han nascut amb allò, és per alguna cosa. Si està allà, és per alguna
1: cosa. És com si ens castressin a nosaltres, no?
0: Bueno, que això... ho havíem fet,
1: sí, sí, sí, sí. Passa, però vull dir,
0: ja.
1: No entrarem en detalls.
0: Exacte. Jo sempre dic, si no és per salut,
1: clar,
0: per què s'ha de castrar el gos? O per què? Sempre consulta amb algú que te pugui orientar, perquè m'ho he anat trobant i m'agullés la sang, perquè jo el veig al gos i sempre els hi pregunto, té alguna enfermedad? El veterinari de confiança t'ha dit que té algun
1: problema, alguna enfermedad,
0: un tumor o un futur càncer o alguna història? No, és que m'han dit el veí que, o el veterinari, que bueno, que el castrés perquè així es calmaria. És mentida.
1: I quan més petit millor.
0: Bueno, a partir dels

0: 16 més ja se'l puc castrar, però vull dir que...
1: A quina necessitat hi ha, no?
0: No, no, vull dir... De fet, ho deixo anar, ho deixo... Perquè la gent m'escolteu, sí. La bossa aquesta, sobretot amb mascles, al moment de connectar és fonamental. Està compost d'hormones, igual que el ser humà, estem compostos d'hormones. La serotonina és una hormona molt fonamental en aquest sentit. Si tu li talles, te'l carregues, i llavors quan un mascle capat vol intentar connectar amb un altre, un femella, va boig perquè no sap el que és l'altre.
1: Que
0: no sap el que és, no saben.
1: Que
0: es tornen bojos, no saben el que és. I llavors aquí pot haver-hi un conflicte. I a més si hi ha dos mascles per dir-ho. M'explico?
1: Uh-huh.
0: Llavors, la serotonina és una de les hormones que regula el que són els pics d'excitació. Llavors és fonamental que si ho tenen, si tu li capes, doncs te'l carregues. M'explico? És un dels grans mites que m'he anat trobant i que he anat veient a les visites de que l'he capat perquè així es calmarà. I és que és mentida.
1: N'hi ha molts més de mites. Cristian, ja saps com funciona el món de la ràdio, tenim poc temps, però sí. Abans d'acabar sí que m'agradaria que ens poguessis dir, per exemple, anem pel carrer i veus venir un gos. És bo deixar-los que saludin, que s'olorin? No és recomanable?
0: Depèn
1: de
0: la situació.
1: Quina és la teva opinió?
0: Jo el que recomano és, sempre dir que en els clients que tinc, és primer faig, jo surto de casa, primer que desconnecto una miqueta, que facin les seves necessitats, el poso en modo treball, i després el que diu, si me trobo algun conegut o algun veí que de sempre que me trobo, li poso la flexi i el deixo lliure i que connecti. Si jo vaig amb tensió en, diguéssim, en moment de treball i vull intentar connectar-lo amb treball, el gos o si l'estàs pressionant, i si l'altre no té un sistema encara pitjor, i el més probable és que s'enganxin. O sigui, primer que desconnecti, treball, i que després desconnecti un altre cop.
1: Uh-huh.
0: Aquesta seria la meva recomanació.
1: I qui vulgui conèixer una miqueta més tot aquest món caní d'ensinistrament, Cristian, com et poden trobar? Com et poden localitzar?
0: Em poden trobar per la pàgina web www.calacala.com, i si no, per l'Instagram també, que és calacala.
1: Fantàstic. I també tenim una temporada més a Ràdio Vilafant entre hores. Moltíssimes gràcies, Cristian, per acompanyar-nos, i buscarem un nom, pobreta, la gosseta, sí, perquè és molt mona, és molt maca. Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, que vagi bé.
2: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa, d'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom. El Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: No és una hora més, és entre hores.
1: Dos minutets, arribarem a 2:15 d'aquest matí. Continuem amb els Pets recuperant. S'ha acabat una cançó que ens porta els primers anys de la trajectòria del grup. Els Pets van formar part d'aquella generació de músics que van demostrar que el català també podia sonar amb força en el pop i en el rock. Avui recuperem un dels seus temes més representatius. S'ha acabat.
9: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores a Ràdio Vilafant 107.3 FM.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2.600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Hondures. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Entre les 11 i les 12, passa de tot. Entre hores, a Ràdio Vilafant.
5: Doncs entrem ja en la recta final d'aquesta hora d'Entre Hores i donem la benvinguda a una nova incorporació. És en John Sales, és DJ professional i també és dissenyador i amb ell volem descobrir una miqueta doncs, tota la seva trajectòria i la manera d'entendre la música i també, com dèiem, el món del disseny. John, bon dia, gràcies. Hola, per acompanyar-nos.
6: Bon dia, Mercè, bon dia.
5: Com t'atreveixes a entrar com a col·laborador Entre Hores?
6: Bueno, amb molta força, moltes ganes i bueno, preparat a fer de tot.
5: Et coneixem més potser com a DJ que no sí. pas com a dissenyador. Com et definiries tu amb tres paraules, John?
6: Uau, wow, amb tres paraules...
5: Sí, ja ho sé. Home, és tot un repte, és que tu no saps on t'has ficat. Per
6: ja, ja, ja, ja hem començat a donar una miqueta de por al tema. Bueno, polivalent... seria una d'elles.
5: Ves t'ho pensant.
6: Sí, m'has agafat una miqueta.
5: Doncs parlem una miqueta del món de la música, vale. De tu, com arribes a aquest món a ser un DJ professional, que això sí que ho saps, no?
6: Sí, clar.
5: No és complicat, sí, sí, sí.
6: Bueno, tot comença fa 32 anys.
5: Només
6: 32 anys. Jo, el meu pare tenia un club de molt petitó, de un bar musical, en què una nit de Sant Joan, el DJ que hi tenia, va decidir doncs, no fer la seva sessió.
5: Ah, coses que passen.
6: Cosa que passa.
5: D'última no? hora, sí.
6: Li van fer una oferta per una discoteca molt més gran i aquest home doncs, va marxar sense dir res al meu pare. Doncs jo, com de petit, sempre, mentre el meu pare netejava la sala, jo anava, doncs, típic, no?, a provar discos.
5: A tafanejar, sí, sí, a remoure...
6: Que si aquest disc m'agradava, que si aquest de Pink
5: Floyd... Ja t'agradava la música, per això?
6: Sí, em passava una cosa molt rara.
5: Quina?
6: No hi havia cap moment del dia que no pogués anar, tenir música a la meva vida. O sigui, era algo molt raro. I si...
5: Et faltava alguna cosa, si no hi era.
6: Si no hi havia una cançó de fons... estava com...
5: despullat, no?
6: Sí.
5: Incòmode.
6: Faltava alguna cosa, faltava alguna
5: cosa. Que fort. I doncs... aquí ho vas poder identificar, no?
6: Sí, aquí...
5: Jo... Hi havia un lligam molt, molt estret entre
6: correcte.
5: La música i tu.
6: I amb els equips de so. El primer equip de so ho vaig fer jo a mà.
5: Què dius?
6: Sí, amb un radiocasset antic i una caixa de fusta. Vaig agafar els potenciòmetres i tal i vaig posar un al costat de l'altre i amb cinta de casset feia les meves mescles. I...
5: Clar, és que el món de la música no té res a veure amb l'actualitat, eh?
6: Correcte.
5: I això ho has pogut comprovar al llarg dels anys. Mm.
6: però ha sigut, a veure, ha sigut una línia dins de la meva vida que no ha sigut gens fàcil. Tothom pensa que el món del disc jockey és una cosa molt d'estar de festa i passar-ho bé, i no, és totalment el contrari. Dies que estàs malalt has d'anar a posar música igualment, dies que tu emocionalment no estàs fort també, ha okay. d'anar,
5: sou persones, com tothom,
6: correcte,
5: evidentment.
6: Cap d'any, aniversaris, dies molt importants a la teva vida, doncs has de ser-hi allà,
5: que quan... potser no pots estar amb la teva família, que correcte. També és un dia important, per exemple, no? O fer molts quilòmetres, anar cansat, enllaçar una festa amb un esdeveniment també.
6: Mira, el tema dels quilòmetres és bastant complicat, però el pitjor de tot és quan acabes de fer un desveniment i te trobes que, per exemple, has de dormir a un hotel.
5: Sí.
6: Pensa que poder fa una hora has estat amb 1,000 persones i tu marxes totalment sol.
5: Uh-huh.
6: O sigui, el món del disc jockey és estar sol, és fer ballar a molta gent per tu poder estar sol. O sigui, és la gent pensa això, no? Que, uah, festa, música, bon rotllo, que si no sé què, no sé quanto.
5: Però hi ha la cara B.
6: Hi ha la cara B. Uh-huh. La cara B és
5: i això
6: és
5: ho has pogut parlar amb companys de professió, imagino, sí. I coincidiu sí, tots, sí, sí, John?
6: Sí, tot el mateix, sí. Tinc un gran amic meu que, bueno, que és de jockey professional i també treballa a emissora de ràdio i tot això, i sempre ho diu, que la pitjor part és, per exemple, ell té 3 fills i ja. Fa anys que no fa un aniversari amb ells.
5: Imagina't-ho.
6: Clar, o poder un cap d'any és a Galícia i ell viu a Madrid.
5: Uh-huh.
6: I passar el cap d'any sol a un hotel sense poder veure el seu fill ni la seva dona.
5: Com pensa?
6: A veure.
5: És difícil, aquesta pregunta. És difícil,
6: A veure.
5: Clar, per una part sí, però per l'altra no.
6: Correcte.
5: No?
6: Compensa si emocionalment és fort.
5: Ja.
6: Si emocionalment és una persona que és fort i té edat, no diria pràcticament igual, però sí que ho aguantes bé, compensa i molt. Perquè si saps treure les teves cartes, es guanya molts de calés, de veritat.
5: No ens enganyem.
6: No ens enganyem, guanya molts de calés i ho fas molt bé. I és això. Si, per exemple, no tens família, per dir-ho d'alguna forma, o la teva família ja té la seva vida i tu ets un noi solter,
5: per exemple, que...
6: doncs i ho pots fer,
5: aprofita
6: i compensa moltíssim. Uh-huh. Moltíssim, com a mínim fa 5-10 anys, ara ja poder
5: la cosa ha canviat bastant.
6: Sí?
5: Què és el que més mal ha fet?
6: Pues diria que internet.
5: Uh-huh.
6: Internet ha matat molt el món del DJ. Abans què passava? Que el DJ més famós o el que hi tenia més bolos, per dir-ho d'alguna forma, era el que primer agafava el disc de la seva botiga, no? Agafava, toma, tengo estos discos que son prioritarios, los tengo solamente yo. I tenia, doncs, novetats que no hi tenia un altre DJ. Ara no. Ara
5: això ha canviat, clar.
6: Qualsevol nano que punxi a casa seva té la mateixa música que tens tu.
5: Clar.
6: Llavors, clar, el fet de ser innovador i de tenir, doncs, una prioritat musical ja no existeix.
5: Qui és en John quan està punxant, precisament, i té totes aquestes persones al davant? Hi ha algun estil característic que et defineixi més? Perquè me comentaves fora micro que també ha anat canviant i evolucionant, no?, al llarg dels anys.
6: La música ha donat moltes voltes, moltíssimes, i avui en dia n'hi ha molts de gèneres diferents que justament se toquen en totes les sales, no? Però en John Sales ha canviat una miqueta. I després de fer un pensament molt, però molt, molt, molt important, he decidit punxar i tornar al meu passat.
5: Ah, sí?
6: Sí, 70, 80 i 90. És la
5: gent d'aquesta generació, em sembla que tenim una certa debilitat per aquest tipus de música, no?
6: Perquè ens uneix.
5: Sí?
6: Sí, si tu recordes qualsevol cançó d'avui en dia, vale? Tu vas en el cotxe, sona la cançó d'avui en dia i dius, bueno, està bé, però sona una cançó antiga, diu, uah, esta sí. L'escoltava amb el meu pare, amb la meva germana, o a aquella discoteca que anava quan era petit i m'ho passava pipa. Això té una força que no té la música d'ara.
5: John, i això és precisament el que vols intentar recuperar en aquest nou programa, a Entre Hores, entre altres coses?
6: M'agradaria molt unir el pensament musical d'avui, del passat, amb l'època que estem vivint, i justament fer que aquesta petita melancolia arribi a tocar en el cor a cadascú de nosaltres.
5: Uau, ens emocionarem, eh?
6: Això espero.
5: Ens posaràs la pell de gallina i alguna llagrimeta també ens caurà, bueno, em sembla a mi, eh?
6: Bueno, prefereixo que no, perquè la música ha de ser alegria, no...
5: Sí, però està bé també, no? Que ens sí, entendrim una miqueta, que home, em sembla que ens hem tornat molt, molt rígids, no? I molt secs, no, a la vegada.
6: Bueno, la música d'avui dia és molt seca, molt sí, seca i molt, molt freda. Llavors, què passa? Que tota la música d'avui dia suena igual.
5: Com respon la gent de que hagis tornat en aquests orígens i en aquest tipus de música? Perquè, clar, el jovent no hi està massa acostumat, no?
6: Doncs diré que tinc més de venivent que mai.
5: Uau.
6: Estic treballant més que mai.
5: Que bé.
6: No tinc cap, cap de setmana lliure fins al mai del 2027.
5: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
6: Sí, no paro.
5: John, i també ets dissenyador?
6: Sí, ho intento.
5: Quina relació trobes entre la música i el disseny? I no sé si quan dissenyes t'inspira la música o és la música que t'inspira en el món visual.
6: Bueno, el món visual que jo treballo està molt inspirat a l'oci nocturn. Uh-huh. Sobretot moltes discoteques són les que demanen el meu tipus de publicitat, no? El meu tipus de publicitat. I clar, sempre miro l'estil musical de la sala. No és el mateix fer un flyer per a una discoteca de gent de 50 anys que per fer-lo a una discoteca de nois de...
5: adolescents.
6: No és el mateix, no? El tipus de colors, també el tipus de fons, la tipografia, tot canvia moltíssim. Intento transmetre, per exemple, si és d'adolescents, molta energia, colors molt vius, que siguin cridaners.
5: Adaptat, clar.
6: Si són de gent més gran, doncs una mica més de classe, colors una miqueta més foscos.
5: Sí, perquè si
6: elegants.
5: No ens mataries, eh?
6: No, clar.
5: A uns no, i als altres.
6: Esto que és.
5: Esto que és. John, moltíssimes gràcies per haver estat avui als nostres estudis presentant una miqueta, doncs, la persona que hi ha al darrere del teu nom, John Sales, que és DJ professional, és dissenyador, que compartirà moltes estonetes de música i de ràdio amb nosaltres a Entre Hores, i que t'esperem molt aviat aquí.
6: Moltíssimes gràcies i aquí estamos para darlo todo.
5: Gràcies a tu per l'oportunitat. Bon dia.
6: A vosaltres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Una hora sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores.
5: I acabem aquest dimecres amb una de les cançons més emblemàtiques dels Pets, Jo vull ser rei. És una mostra d'aquell esperit irreverent i també directe que ha caracteritzat el grup al llarg dels anys. Una cançó que forma part de la història del rock català i que ens permet tancar el nostre recorregut d'avui amb molta energia. Els Pets i Jo vull ser rei. Adéu-siau, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mon Carvajal. Mon, bon dia. Endavant, Mon.
2: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyers i més de 100 anys, fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen, i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant.
1: 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Ivan Llerpes.
3: Doncs després de la nostra companya Mercè Munt, l'horeta de Ràdio Fórmula, que t'acompanya des d'ara i fins la una, i com vam fer ahir, amb els èxits. I començant amb una de les bones, de Raf. Aquesta dels èxits és el Self Control.

Doncs aquesta cançó que es va publicar l'any 84 és un clàssic absolut dels 80. I atenció, perquè aquesta és l'original, que després doncs, va popularitzar Laura Branigan. Ens ha arribat en Rafa amb el seu self-control per obrir aquesta hora d'èxits des de Ràdio Vilafant FM. Tal com vam fer ahir, vam obrir aquest calaix perquè surten perles molt interessants per acompanyar-te en aquests 55 minuts llargs de ràdio fórmula que tenim en aquest dia d'avui. Com per exemple, aquesta altra, Candy. Ella és en Robbie Williams, un altre dels incombustibles.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
2: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
3: El punt de trobada que comença el 5 d'octubre, el magazín amb Ràdio L'Escala, Girona FM, i nosaltres, Ràdio Vilafant, I seguim instaurats als 80 amb la veu de Roxette, amb aquest Listen to Your Heart.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
5: Doncs sí, la teva ràdio que continua oferint-te bona música i continuem en plena dècada dels 80 amb aquest tema que va donar a conèixer Simple Red arreu del món. I és que l'any 85 van publicar aquest tema que escoltem, Money's to Jide, una barreja de soul, pop i funk, amb aquesta veu inconfusible d'en Mick Cunnell. No sé si ho he pronunciat bé, però la cançó està bé, eh?

Així és com es titula Money to Tie to Mention amb Simple Red en aquest viatge pels clàssics que estem realitzant des d'aquí, des de Vilafant FM. Arribant quasi al punt de dos quarts d'una i dels a Simple Red passem a ara una de les grans balades que va fer Elton John, publicat a l'any 89 dins del disc Sleeping with the Past. I curiosament, doncs, Elton John amb aquest tema li donaria el seu primer número 1 en solitari al Regne Unit, eh? Una història sobre una relació que es va desgastant i una melodia absolutament inconfusible. Elton John amb el Sacrifice.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I seguim amb una autèntica bomba del funk dels 80, eh? Si vas veure Rocky 4, aquesta és impossible no recordar-la, eh? Apollo Creed entrant al ring amb James Brown en directe des de l'any 85. Living in America.

cançó, és una cançó originària de Ray Charles, però que en Joe Cocker ha doncs, versionat, o va versionar, millor dit, eh? Unchain my heart. Allibera el meu cor. Des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM, parla d'algú que vol escapar d'una relació en què ja no se sent estimat. I aquí continuem amb els èxits des del 107.3 de la FM. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour. I cap als 90 que marxem ara amb Oasis, amb el seu Wonderwall.

dels èxits de Ràdio Vilafant, ara amb una altra d'aquestes bones, és que no podem estar sense recuperar Michael Jackson. No podria passar una horeta sense escoltar el seu Smooth Criminal.

0: Infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall, he fet un detall de les dates, he dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
1: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de l'Ametlla del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i en una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament i inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
0: Notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de Divas.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és dimecres 23 de setembre.
2: Repassem els titulars de les notícies més importants. La Generalitat destinarà 16,2 milions d'euros a la nova terminal ferroviària de mercaderies de Vilamalla.
1: Dos incidents amb viatgers sense bitllet en trens regionals fan intervenir els Mossos a Figueres.
2: La Funcional Teatre aporta a Barcelona un text de Joaquim Xirau sobre l'exili d'Antonio Machado.
1: Figueres manté les ajudes de fins a 1.800 euros per a joves esportistes d'alt nivell.
2: I des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens tancarà l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I una de les últimes notícies que ha arribat a la nostra redacció es tracta d'una explosió de gas en un hotel de Vilanova de la Muga que ha deixat un ferit crític i un altre de lleu. Una explosió, com dèiem, en un dipòsit de gas ha destrossat aquesta matinada part d'un hotel de Vilanova de la Muga a Peralada i ha deixat dues persones ferides. Un home de 47 anys ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que un altre home de 74 anys ha resultat ferit lleu. L'explosió també ha provocat un incendi en diverses estances. Els bombers han precintat a tot l'hotel pels importants danys estructurals i els Mossos investiguen les causes del succés.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Generalitat preveu invertir 16,2 milions d'euros en una primera fase de la nova terminal ferroviària de mercaderies de Vilamalla dins l'estratègia de potenciar el transport de mercaderies per tren a Catalunya. La infraestructura vol donar servei especialment als sectors carni, del producte fresc i de l'automoció. Paral·lelament, el comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres reclama, com vam comentar en anteriors informatius, accelerar la terminal intermodal de l'Empordà i implantar també l'ample mix entre Figueres i Portbou.
1: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en dos incidents en trens regionals a Figueres en dos dies consecutius. Dilluns, quatre joves que viatjaven sense bitllet i que, segons testimonis, fumaven dins del tren van ser identificats i denunciats. Ahir dimarts, en un segon incident, un altre jove sense bitllet hauria amenaçat i empentat una interventora a l'estació de Figueres. De moment, la treballadora no ha presentat denúncia pels fets.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La companyia figarenca La Funcional Teatre actuarà per primera vegada al Teatre de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona dilluns 28 de setembre i presentarà la lectura dramatitzada Por una senda clara, basada en un text que el filòsof figarenc Joaquim Xirau va escriure poc després de la mort d'Antonio Machado a l'exili, a Cotlliure. El muntatge dirigit per Josep Maria Cortada ja s'ha presentat en diversos espais de memòria, entre els quals el castell de Sant Ferran de Figueres.
1: L'Ajuntament de Figueres destinarà un any més 10.000 euros en ajudes a joves esportistes que competeixen en proves d'alt rendiment. Podran optar-hi esportistes menors de 30 anys, no professionals i empadronats a Figueres, que hagin aconseguit resultats destacats en competicions catalanes, estatals o internacionals. Cada beneficiari podrà rebre fins a 1.800 euros. Les sol·licituds es podran presentar del 28 de setembre al 26 d'octubre.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Tanquem l'edició d'aquest butlletí de notícies. Arriba la previsió del temps des de la xarxa amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluís Mi, bon dia.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la i respecte als últims dies sense canvis a les comarques de Girona. Per tant, ha començat la tardor i ho fa amb trets d'estiu. Bàsicament, sí que a hores d'ara l'ambient ha refredat una miqueta respecte a ahir, sobretot a l'Empordà, que és on la temperatura en molts casos baixa en aquests moments dels 15 graus, fins i tot també arran de mar, i per tant aquesta temperatura que és força més fresqueta i pròpia per aquestes dates, fins i tot a les valls de la Cerdanya, del Ripollès, a hores d'ara baixem dels 6-7 graus, un ambient bastant fresquet. Però, com tenim pocs núvols, i així continuarà tot el dia, la temperatura podrà pujar amb alegria. I, per tant, aquesta tarda tornarem a assolir els 30-32 graus a moltes viles. I, a més, com el sol picarà perquè serà ben present, la sensació de calor la tindrem evident. Els propers dies, temperatura que no varia fins i tot demà, encara pujarà més que la d'avui. Res de tardor. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban, pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, líder dels comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia, doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Bote.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
15: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
13: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
16: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les les persones.
17: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
16: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
16: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
18: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un 2:15 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre cons a famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
19: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
20: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
19: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
21: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
21: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
22: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
21: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortint de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i a evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
21: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
21: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
0: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
21: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
23: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Huawei Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
25: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
24: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos

0: però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la Paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
1: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
0: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
0: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
0: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
1: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
2: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, dia de Santa Tecla.
1: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
4: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
5: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
4: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
6: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any.

0: doncs que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nasi Sala, i bueno, doncs l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
1: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
2: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
1: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta, i avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el sol torna a veure's. La lluna va sortint de davant del sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran 1.000 de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida. Cap a la plana de Lleida aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xàfoga. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban, pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
23: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment, com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a l'AP7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Que ens connectarà al barri de Llevant, amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany. Una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
6: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720, i això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
25: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veguis com et quedarà la pensió.
6: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
6: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
8: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona, Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
8: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
6: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació de Govern Espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
6: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
12: Es tracta d'Argos Siri, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'expliquen Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
14: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania en aquest cas pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
12: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
6: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
6: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia, ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla, tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
4: Gràcies des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
16: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
15: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
17: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
17: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
19: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
17: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart 1 i Girona, i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
20: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
27: Bueno, como siempre con la SEU, difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
20: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
17: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Els companys del dimecres ens han trobat molt a faltar aquest estiu. Avui arrenquen el curs, estan aquí preparats. En Xavi Esteve ja porta una llista de preguntes. Bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: L'Alfons Romero ja té preparats el d'Aigües de Banyoles, la Marta Felip i no sé què més.
2: I la Cabra.
0: La cabra. Ja m'ha oblidat.
2: Ara aquests
0: bon dia,
2: dies
0: Alfons.
2: És number one, la cabra, eh? Està allà guardant la frontera, sí, i se'ls hi colen tots.
0: I ara diu frontera i me'n vaig a Narcís Quintana. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Que ell ve de la frontera, eh?
3: Sí, jo he esmolat la llengua aquest estiu per poder xerrar bé aquí.
0: Així m'agrada, així m'agrada.
2: Esmolem ben bé les eines.
0: Tot controlat a la frontera, sí?
3: Tot controlat, que vol dir tot descontrolat. Perquè és com les coses funcionin.
0: D'acord. Bueno, està bé. Tot el desordre dins l'ordre, no?
3: Sí, l'ordre dintre del desordre.
0: Molt bé. Ha arrencat el curs escolar, també? Vosaltres avui arrenqueu el curs
2: també, igual.
0: De ràdio.
2: Jo he vingut amb la bossa.
0: Amb la motxilla, me l'he trobat aquí com un estudiant al carrer. L'he recollit perquè dic, m'he piedat d'ell, aquests metres que queden al porta d'en cotxe, perquè si no... Que, has vingut a peu.
2: Sí, que als 73 anys una noia guapa es pari i et digui, vols pujar? Pues això emociona, no?
1: Comencem bé.
0: Bueno, aquells que ens veuen a través d'Instagram, del Twitch i del YouTube hauran vist la meva cara quan el fons ha fet aquest comentari. Els que ens escolteu per la ràdio us veu
2: perdut. És que no li
0: no
2: diuen gaire
0: res.
2: Això
1: quin era l'ordre del dia?
0: Ahir els vaig enviar l'ordre del dia, els vaig dir, parlem del que vulgueu vosaltres, perquè igualment us salteu l'ordre del dia, cap problema. Jo deia això a l'inici del curs, perquè aquí a Figueres almenys hi ha una especificitat, bueno, aquí a Figueres, aquí al costat de Figueres, que hi ha una escola que els seus alumnes estan repartits en diverses escoles.
1: Que maco, està molt bé, no? Quin col·le és?
0: El Salvador Dalí, perquè va caure el sostre del gimnàs i entenc que està malament el sostre d'altres aules i no hi ha hagut temps a l'estiu a arreglar-ho, suposo. I...
2: Pobrets. Bueno. Amb aquest ajuntament que tenim a Figueres pot tardar,
0: però si una escola es malmet l'obra l'ha d'arreglar l'ajuntament, depèn això, no?
2: No, la Generalitat
0: ho ha de fer, la Generalitat,
2: sí. El manteniment sí que l'ha de fer l'ajuntament,
0: clar, perquè diguéssim que l'escola és propietat de la Generalitat.
2: Això, però aquí jo entenc que l'implica l'ajuntament també, perquè hauria d'haver vigilat que això no passés, no?
1: I un barracó? Els barracons també són de la Generalitat? O...
0: Els barracons sí. Són de la Generalitat, ah, sí.
1: Està bé.
0: Bueno, pot ser que els tingui llogats.
2: Llogats, sí.
1: Ah, val, d'acord.
2: Són llogats.
0: Uh-huh. I s'està parlant molt de la climatització de les aules.
2: El de Vilafant?
0: El de Vilafant està... L'Institut de Vilafant està amb barracons, sí.
2: És l'únic de la comarca... No, de la climatització.
0: Ah, sí, sí, té climatització.
2: En aquest cent... de l'Illa, que està bé, no? Sent, doncs aquí ens toca el de Vilafant, i prou, no, els de Cabanes que es fotin, eh?
0: Però l'Institut de Vilafant té aire, jo hi he estat, i fa calor igual, eh?
2: Sí.
0: A la reunió de pares fa 15 dies quasi morim.
1: No, només tenia una finestra, no?
2: És que encara...
1: Que era al final de tot, el barracó,
0: no,
1: el més gran?
0: No, hi havia dos o tres finestres, no?
1: Ah, vale, d'acord.
0: Faig primer encara jo.
1: No, però és el barracó del final de tot, no? Us vau posar?
0: Quan
1: vau entrar a dintre, al final de tot, sí.
0: La reunió, tots els pares en conjunt, sí, i després vam anar a l'aula.
1: Doncs aquell barracó és el més gran.
0: Ah, molt bé.
1: Per experiència. És el més gran que hi ha en tots els barracons.
0: Clar, tu coneixes bé perquè tu hi has passat ja a la teva etapa.
1: Aquest que és amb mà esquerra o l'altre que és amb mà dreta. El de mà esquerra és el que nosaltres ens feien totes les reunions de tota
0: la seva etapa com a pare. Jo dic que faig primer perquè no ho hauria de dir, que després m'arrenyen. Tu no fas primer, és el teu fill que fa primer, tu només l'acompanyes.
3: Tu el refàs el primer.
2: I ara hi va sol, em explicava, no? O sigui que ja aviat ja... Adéu, mare.
0: Sí, mira, sí. Se'ls ha de deixar el seu espai. Bueno, i aquí obrim un debat, no?
2: Jo quan el meu va anar a l'universitat vaig plorar, eh?
0: Sí?
2: Perquè va anar en un pis i és la primera vegada que dius, se'n va ja, no? I efectivament...
0: Jo vaig plorar després de la reunió de pares, perquè vaig pensar, uf, que difícil que és l'ESO. No, però... No. que ho veia difícil per ell, en concret, no?
1: Jo a vegades penso que el veus difícil per ell i penses al final és difícil pel pare. O sigui, per ells el que fan
0: és... que jo l'estic infravalorant, vols dir?
1: No ho sé. No ho sé, perquè jo parlo per la meva experiència, no? Jo també pensava, sortint del col·le, fas primer, dic, no, això no furrula. O sigui, tu veies com anava amb el col·legi i penses, hòstia, meu fill, doncs no farà això, no farà allò, no farà, no. Però... I quan te dones compte, el primer curs surt molt bé, el segon curs surt bastant bé, i dius, això va sol.
0: Jo, ahir parlàvem una mica de si som massa petits per anar a l'institut amb 12 anys, per fer aquest canvi... tal com està muntat. Hosti, no, com ho veieu vosaltres?
1: No ho sé, jo depèn del nano. Jo, depèn de cadascú. A vegades hi ha nens que sí, que els hi costa moltíssim, i hi ha d'altres que necessiten fer aquest pas, perquè el col·le se'ls hi queda petit. Jo penso, això depèn del nano.
3: Això,
1: del punt de vista.
3: Això és perquè van canviant els plans d'estudis i nosaltres ens ho mirem des de la perspectiva d'ara,
0: de la nostra
3: però
0: època,
3: jo
0: clar.
3: Suposo que sempre deu haver sigut igual, i a l'època teva i meva es anava fent igual i anaves potser amb diferents noms i a diferents edats, però feies el mateix. No.
0: Però éreu més grans quan, clar, en principi quan es feia Bupicou, que es passava a l'institut.
3: Nosaltres anàvem a batxillerat
2: elemental
3: i després batxillerat superior.
2: Però,
3: sí, que és una altra cosa.
0: Abans de l'ESO hi havia fins a 8è, que tenies a 8è, tenies 14.
2: Jo encara sóc de la preparatòria, o sigui que és una cosa que passava al paleolític inferior.
0: Jo sóc de GB
3: vam anar a classe amb en Pedro Picapiedra.
0: Jo no ben bé, perquè jo sóc de la tercera promoció d'ESO, que va fer des de primer, però clar, jo vaig coincidir amb els de 8è.
1: Jo vaig ser EGB, sí.
0: Fins a 8è, tu?
1: Sí, sí.
2: Jo crec que la... en Narcís ho ha dit, no? Que ha anat canviant nomenclatures i uns personatges que els mestres ara els han assenyalat i que jo els vaig patir, perquè vaig estar 7 o 8 anys fent classes amb aquestes senyoretes solterones del departament que no paraven d'emprenyar. Hauria d'emplenar aquest dossier, hi ha una burocràcia interna que els mestres, vindicant la llibertat de càtedra, en certa manera, deia, escolti, no m'emprenyi, jo ja faré el que podré i ho faré el millor que sabré, però deixem. En canvi, hi ha hagut tot una nomenclatura curricular i ara canviarem això, ara canviarem l'altre, i això està fatal.
0: Però també està bé que hi hagi uns mínims, no? Que hi hagi un temari i una programació...
3: Només faltaria.
0: Que sí, se sàpiga què s'ha d'estudiar i que tots estudiem el mateix, no?
1: Sí, després et trobes que trobes algun nano que necessita més. O sigui,
0: o que necessita anar més a poc a poc.
1: Exacte, sí. Llavors és el que deia jo, és depèn del nano. O sigui, jo, per exemple, en el meu cas, el meu nano demanava més. O sigui, sortia de la classe, feia les assignatures corresponents i tot bé, que en aquell temps tot just es posava allò de tenir, es pensava de tenir un ordinador classe i aquestes coses, tot just es començava, que allò era una altra opció. I jo penso que és el nano, perquè jo, en el meu cas, acabar de classe necessitava més. I clar, allò que l'havien après, l'absorbia fantàstic, necessitava més. Clar, jo, depèn del nano. Potser hi ha altres que no arriben, que dius, hòstia, necessites una cosa especial.
0: Ara estàs obrint el meló... i podem obrir el meló del nivell que hi ha,
1: sí,
0: i tots els informes PISA que apunten a que tenim un nivell molt baix.
3: Sortim d'una idea de que es va a la classe per aprovar obligatòriament. Uh-huh. Aquesta idea és falsa. Si una persona, perquè per mi anar la funció de l'escola és la transmissió de coneixements d'una generació a una altra. No és que els nois o noies estiguin allà contents i s'ho passin bé i surtin molt feliços d'allà, sinó que surtin
0: aprenent
3: amb les capacitats mínimes que ha de tenir una persona com els podia tenir fa 200 anys. No ara. Llavors, tindríem potser que si una persona, aquest senyor, no arriba, doncs tindria que repetir. I un senyor que hi arriba de sobres, doncs aquest senyor té matrícula i no li veig cap més sortida, perquè em sembla que tot això que estem nosaltres dient
0: Tu creus que repetís la solució?
3: Sí,
2: i tant.
0: Jo discrepo.
3: Jo he repetit sense cap problema.
0: Perquè, jo discrepo una mica.
2: Perquè el tu has dit ja l'evolució del creixement del noi, sí. Del noi, i que, per tant, potser aquest noi encara ha de madurar, clar. I potser en el curs següent ho farà millor i rebrà millor els continguts.
3: Les capacitats
2: clar,
3: de totes clar. Les persones no són iguals.
2: No passa res. No,
3: no passa absolutament res.
0: Però jo dic que discrepava una miqueta i si em permeteu, opino allà de pas.
2: No sé si la moderadora
0: no hauria d'opinar, ho sé.
3: Teoria
0: no,
3: moderna.
0: Perquè jo...
2: Però va, ara no hi és. No, em penso que...
0: Jo penso que el curs l'hem de poder seguir tots. I si un nen, no, si un madurativament pues necessita les capacitats, doncs se li ha de donar aquelles matèries adaptant-te'ls-hi i reforçar-li perquè pugui aprovar aquell curs. Perquè repetir a vegades pot ser contraproduent.
3: Per què?
0: Jo m'hi he trobat, eh?
3: Jo he repetit i no tinc cap problema.
0: No l'escola...
3: Absolutament, al contrari.
2: Sí, jo també
0: en una
2: repetit,
0: acadèmia privada d'anglès i s'ha acabat cansant.
3: Mira, jo he repetit dues vegades. Per les coses més bèsties, perquè
2: jo
3: abans...
2: Sempre ho deia, eh? Clar, en Narcís té una cara així...
0: Quan de repetidor, no?
3: Sí, és perquè m'agradava molt, i deia als meus pares. Jo també. És que repeteixo perquè aquest any ha sigut fantàstic, el torno a fer. Doncs vaig repetir llatí perquè em quedava llatí, perquè a mi llatí no...
2: Valga'm Déu.
3: I em vaig passar un any fent llatí.
2: El rossa,
0: rossa.
3: Un any fent llatí, només. Tots els altres de la classe feien de tot, i jo els hi feia el llatí a tota la classe. Quan els hi tocava, només m'acopiaven. Jo vaig treure matrícules i tots els altres van suspendre. Jo? I després vaig aprovar matemàtiques... Ai, vaig suspendre matemàtiques a cou perquè era condicional.
2: Sí.
3: No sé si te'n recordes d'això.
0: Què vol dir això?
3: Perquè va dir, us matriculeu els que tingueu alguna assignatura, però a veure què passarà, que era la condició.
2: La condició,
3: i a
2: mig
3: curs ens van fotre fora. Llavors jo amb les meves matemàtiques, i me van agradar molt, em vaig passar un any fent matemàtiques. I jo que era un matemàtic d'allò tan ridícul,
0: però escolta, ara si et queda una assignatura...
3: Un any!
0: Però ara si et queda una assignatura, també l'has de recuperar, eh? Perquè bueno, ens van explicar sí. La reunió de pares que també va anar bé perquè jo tenia entès això, no? que bueno, lo típic, no? Que a vegades es parla de conversa de bar i penses que van passant, no? Això que es diu, no? És que van passant i clar, encara que els tinguin suspès es passen, sí, passen de curs, però aquella assignatura l'han de recuperar en el curs següent. O sigui, tu estaràs fent segon però poder estar recuperant les mates de primer.
3: També pot ser els nens d'ara, uns quants són molt més violents que el que érem nosaltres.
0: Bueno, ara obres un altre meló.
3: I això, de fer-los a repetir, potser ens enviaran això, el pare, la mare, això, la tia i tota la pandilla.
2: Això, com deia la meva mare, és que ara hi ha una violència, i jo li deia, mare, que tu vas viure la Guerra Civil, que se'n van encarregar un milió i mig, o sigui que violència, sí, però també n'hi havia abans.
0: Però tots aquests que es van encarregar, potser tu no ho veies.
3: Una mena.
0: Com a persona no ho veies, o potser jo, ho sabies, però no...
2: Jo crec que la...
4: Això que deia la Mercè de o sigui, d'un nen que tingui un problema i que ho tinguis que fer d'un sistema. Jo quan estava, el meu fill tenia professors que podien ser molt bons o molt dolents, ell ho deia, però hi havia un professor, em sembla que es diu Pere, que tenia una manera diferent d'ensenyar la classe. I era, ell havia dissenyat un joc a través d'un ordinador. Llavors ell el que feia era, ensenyava la classe, no ho sé, em sembla que era història, o ell ensenyava la classe en diferents tipus de personatges que els nanos enganxaven moltíssim i identificaven amb ells. Llavors ells tenien un sistema per ensenyar-ho que tots els alumnes s'enganxaven i estava molt bé. És el que deia la Mercè, poder el nano que té problemes en una classe normal li costa moltíssim, però afegint-ho en un sistema de joc va fenomenal.
0: Perquè no pots ensenyar de la mateixa manera a tothom.
4: Exacte, no, clar, un li pots ensenyar audiovisuals i es pot adormir en una classe.
2: Però
4: o dir d'altres que no es depèn.
2: La Mercè ho deia també, però fixeu-vos que sempre hi passem per la perifèria parlem de PISA. PISA sí, ens va molt bé perquè diuen, escolti, no, la lectura va molt malament, les matemàtiques va molt malament, però mai hem parlat del contingut, no? entre altres coses, perquè faria besar de que els polítics d'aquest país comencessin a parlar del contingut de l'ensenyament, la qual cosa...
3: I el contingut.
0: No, és que no n'han de parlar els polítics.
2: Jo enyoro, no hi era, no? Però quan la llegeixes i ho vius, les escoles de final del segle XIX, Balmanya i Costal Espolla, una petita població pagesa, que els nanos anaven a collir olives i anaven a collir rims, en aquest sentit, no? I per tant, dedicaven el que podien. Balmanya, el pare de la renovació pedagògica, doncs aquella escola que hi havia nius d'uranetes i se'ls enduia, ell va fer l'inventari dels menits que hi havia en aquella zona, i aquells nanos varen excavar, o sigui, nanos de pagès, per dir-ho així, esbordament, aprenien continguts. Tu agafes els socis de l'Institut d'Estudis Empordanesos a partir dels 50 i veus gent d'Espolla, pagesos d'Espolla, apuntat en els anals i, per tant, lectors d'història i que l'havien viscut en primera persona. Una escola que no tenia departament, hi havia un inspector que passava de tant en tant, però diguem-ne la frontera, el límit, que ara ella l'ha dit, no? Hi havia un professor que tenia un mètode que enganxava els nanos que tenien empatia i continguts també, no?
4: Sí, sí, no.
2: Per tant, aquesta escola, en nom del currículum, jo quan sento la paraula curricular tremolo, no? Perquè qui l'ha d'aplicar aquest currículum? I en canvi no parlem dels continguts. Ell ho ha dit també, diu, hi ha professors i un que sí, un que no. I
0: va, depèn una mica de qui toca.
2: I si escoltes els nanos, sense anar, tu has dit el nom del pecador, Pere, no? Però
0: ja crec que ja sé quin professor.
4: Ja, bueno, sí.
2: Vas dir que l'apellido que sí.
4: No, ja.
0: No, pregunto,
2: però és veritat, amb els teus fills has parlat sovint de l'ensenyament i de la universitat, no?
0: Jo va ser
2: i
0: molt...
2: diu, aquell professor una merda, no?
0: Sí.
2: I tu dius,
0: home, va ser molt divertit perquè l'altre dia es va trobar doncs, una amiga meva doncs, que ara ha entrat a la universitat i ha estudiat al mateix institut que està el meu fill, i el meu fill ha començat primer i parlaven dels profes, i aquest profe que t'ha tocat i no sé què, i ell li deia, doncs m'agrada, no m'agrada, no sé què, a mi sí, a mi no, vull dir que és una mica això que dius,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Que home, ja ho veus, no? El que és bon profe, home, és el del que se'n parla.
2: El professor de física i química, l'Ansac, es deia, que va arribar un professor jove a l'institut, anem un dia al laboratori i agafa una carabina d'aire comprimit,
0: Diu, ara... aquí te va guanyar tu,
2: home, ara farem una pràctica
0: amb localitat les armes,
3: d'aquí ve l'afició,
2: va posar una carabina i va posar un pèndol amb una peça de fusta, pam, va disparar i la peça de fusta va bascular cap enrere i va calcular l'angle 30 graus, velocitat inicial, el coseno o el seno d'aquest angle, no sé què, i va trobar la velocitat. Aquesta carabina li hauríem de canviar la molla perquè va lenta, no té prou força, no. Bueno, aquella experiència de calcular la velocitat de sortida de la carabina,
0: i això es va agafar passió, bueno, per la física, no? Clar.
2: La segona, aquesta encara millor, no? Hi havia un pot de sodi i ens diu, mireu, ara parlarem sobre la massa crítica, no? I aquest pot és perillós, esclar, tu
0: clar.
2: Focalitzes l'atenció, hòstia, un pot, això quan en Franco era viu encara tenia al·licients, no? Perquè allò ho podies fer servir per altres.
0: Ja tenies males idees, eh?
2: I efectivament, diu, recordeu aquella pel·lícula del destructor americà que llançava unes càrregues de profunditat? Sí, doncs a dins la càrrega de profunditat hi havia sodi, però amb una massa crítica que a partir d'un determinat volum, pes, no sé què, pes específic, ell anava explicant els conceptes, no? I va agafar amb unes pinces un xic de sodi amb una palangana d'aigua i el va deixar anar. Aquell sodi va fer zzzz, i tota la classe amb una tensió allà, bueno, esclar, això és fantàstic.
0: Arrel, no? D'això que està explicant l'Alfons, no creieu, bueno, i així és un altre tema, que evidentment els professors s'han d'adaptar una mica a la societat actual, però que costa més impressionar els nanos o captar l'atenció dels nanos en una societat que té tants inputs, no? I que cada cop ens estan bombardejant amb contingut, crec... i que tot va tan ràpid.
3: Jo crec que... Petit incís, me permetiu?
0: Sí.
3: A l'època d'en Franco es podia comprar lliurement, tot per fer qualsevol bomba.
2: No m'expliquis això. Que per deformació, o sigui, professional t'ho explicaria.
0: En Franco volia que li fotessin una bomba, o com va això?
2: No, esclar.
3: Prou collons, va morir al llit.
2: Tu esperaves que aquell professor de física i química t'ensenyés com es feia un còctel molotov. No, una cosa petiteta, casolana.
3: Que havies de deduir tu.
2: Sí, clar.
0: Això era per fer-te pensar que al cap i a la fi és el que va fer l'escola, no?
2: Nosaltres ho havíem vist a París,

0: però referint a el que deies tu, si el professor ha de jo penso que sí, que el professor s'ha de trencar les banyes cada vegada quan faci una classe, perquè els alumnes vindran motivats. O sigui, el pitjor que pot tenir un professor en una classe són alumnes que no estiguin motivats.
1: N'hi ha d'agradar un professor.
2: Però clar, sí, però el professor ha d'estar motivat, no?
0: Exacte. Això és un punt. O sigui, el professor ha d'estar motivat i després ha de motivar la classe. Si tu veus que no estan motivats, la classe te se'n va. Això és un fet. Llavors, clar, si tu agafes i és el que deies tu, Mercè, els nanos estan cada dos per tres amb els xarxes socials i el professor, no dic que estigui obligat a fer-ho, però hauria de tenir una mica d'atenció, una mica de mirada a les xarxes socials i preguntar als seus alumnes com ho fan, què és el dia a dia. Llavors ell es posaria al dia dels el que diu l'Alfons, continguts que hi té, a raó de no sé qui ha de posar els continguts, que això l'Alfons és el que sempre posa el dit a la nafra. Llavors, dels continguts que té, com ho pot transmetre a aquests alumnes perquè els enganxi tots. I clar, això jo penso que el professor té unes eines que ja ha estudiat, que els ha de posar en el moment actual, actualitzar-les, jo crec que sí, i llavors el professor ha de mirar d'una manera de que tot el que ell sàpiga transmeten els alumnes.
1: Aquella... Els continguts d'una matèria són invariables.
3: Són invariables, sí.
1: Són invariables en el temps.
3: Sí. És
1: la mateixa història de la filosofia que he après jo, amb alguna variació, l'hauran après el meu bisavi.
2: S'incorporaran autors nous, entenc, de sí, però filosofia.
1: Però perquè... la base de la filosofia però, no són els actors.
0: Però, Narcís,
2: no,
0: autors,
2: no, evidentment.
1: Ni de la matemàtica, ni de la història.
0: Narcís, ara
1: hi ha uns continguts
0: ara jo
1: que és l'obligació del mestre transmitir-los a les generacions futures.
0: Jo m'invento
1: no,
0: ara, vale?
1: Bon
0: tu, la història que tu dius... Vale, imagina't, no sé, un punt de la història que a tu t'agradi, vale? Amb els recursos que hi ha ara i els professors que hi ha ara actuals, aquesta història la pots fer amb fotos d'Instagram, sí. La pots fer amb missatges de WhatsApp, la pots fer amb imatges diferents, o sigui, la mateixa història que tu has après es pot fer de diferents maneres perquè el nen visualment sí. L'enganxi de seguida.
1: Però ara, el fons no canvia.
0: No canvia. Amb això estem d'acord.
1: La mateixa història que m'han ensenyat a mi, poques variacions, serà la que ensenyaran en el meu net, suposo, que si podem, no se l'inventaran. Perquè...
0: L'únic que podem mirar, és el que diu l'Alfons, és la base i la substància de la manera... La manera de fer-ho, això és una altra cosa.
3: Hi ha aquesta pel·lícula Club dels Poetes Muertos,
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Explica com sí. Hauria de ser un professor, no, quan literatura, poesia. Des d'aquesta pel·lícula jo he intentat llegir poemes en anglès d'aquells poetes que el professor aquell un dia me'ls vaig anar apuntant,
2: Saps que jo...
3: cosa que és molt difícil.
2: Al batxillerat vaig tenir una professora de literatura catalana que ara està a l'Institut de Vilafant i cada cop que hi vaig, doncs, se'n recorda molt de mi i sempre diu, era alumna meva i jo, bueno, ni que fos jo, que vés a saber què, que ens va portar a llegir Vinyes Verdes vora el mar al cap de Creus. Ens va oferir l'àrea vella.
3: Port de la Selva. En la història de la geografia de l'Empordà hi ha un dibuix d'en Bec de Creda,
1: sí.
3: Del Vinyes Verdes vora el mar, a Port de la Selva.
2: Jo estic enamorada del Cap de Creus.
3: El monestir de Sant Pere de Roda, Sant Salvador, i allà hi ha les vinyes verdes vora el mar.
1: Que eren terrenys que no valien res i que es deixaven en els... no l'hereu, sinó els...
2: El segons,
1: i després,
2: no?
1: Quan va venir el turisme, els hereus que tenien la muntanya no van guanyar un duro i els desheretats, d'alguna manera, es van fer rics.
3: Ara estaràs d'acord amb mi que vindiquem el Karl Marx en el seu Capital, primer volum.
1: Té molta raó, moltes coses. I quan
3: parla de les teories de Ricardo, de la llei de rendiments decreixents, és allà, és el Vinyes Verdes vora el mar. Tu ets pagès, desbrosses com pots la garriga i aleshores hi poses la pedra seca i plantes la vinya perquè França va doblant el preu perquè té la filoxera, no? I aleshores aquell pagès va treballant intensament el territori, com diu en Raymond, treballaré el cos com treballa la terra el llaurador del meu poble, no? Amb passió, no? I allò arribes a dalt de tot a Sant

0: Salvador havent fet un esforç i aleshores el preu del vi baixa.
1: No? És que Marx...
0: Això és la llei de rendiments decreixents.
1: Sí. I és l'Adam Smith i és... És un economista clàssic, nosaltres, liberal.
0: Nosaltres, com que vàrem tenir en Pujol, no el podíem llegir a Marx, però bueno.
2: Però clar, també l'escola ha d'ensenyar a pensar, i ensenyar a pensar no ha de ser fàcil.
0: Clar, és clar.
3: No, jo, per exemple, jo ara estic amb el RAM, la cuina, com l'expliques a un nano la cuina? Vull dir, ara hi ha molts, per exemple, aquí a Figueres hi ha l'escola hostaleria, mm-hmm. Vale? Tu li pots dir a un nano que ser cuiner pot ser un físic, pot ser un químic,
2: i tant,
3: pot ser un gestor de...
0: amb el Ferran Adrià, no? Les textures, sí, volums i els sí, gasos
1: i ara hi ha un químic que ha obert un nou restaurant a Barcelona, no?
2: un físic
1: o un químic, ho vaig llegir ahir, dic,
2: uau, ha de ser interessant.
3: I després, com li expliques a un nano que has de gestionar la pressió? Perquè gestiones pressió. Com has de gestionar
0: a cala veïna?
2: Economia.
0: La pressió és fàcil, és a cala veïna.
3: Llavors, totes aquestes coses, jo parlo pel meu sector, tu li has d'explicar al nano tot això, com ho fas i com ho remenes, i com... Llavors és quan entres a dintre una cuina i ho veus físicament. Llavors sí que necessites això, física, química, el que m'ha explicat, la pressió, perquè aquella pressió que tens, entres perquè cansanci físic, o sigui, tot això que li pots explicar a un nano en una escola hostaleria ho has de viure.
2: Però jo crec que els aprenentatges cada cop intenten ser més reals.
1: Tot això és cultura.
3: Ha de ser més reals.
1: S'ha de sortir de l'escola amb aquestes nocions bàsiques.
3: Els aprenentatges han de ser reals.
0: Tu encara no hi has arribat, però després arribes als 70 i tens una dietista. Ahir estava a la visita, diu, ara vindran les carxofes. Et faré unes recetes de carxofes i, és clar.
3: Has fet bullir la pela de carxofa?
0: No. La
2: que per què fas, fer, per què fer, aviam,
3: un incís.
2: Va, abans de la pausa, incís, la recepta, no. El moment de la recepta.
1: No, sí,
3: al fons m'has de fer això. Jo t'ho dic, però després tu li has de comentar a la teva dietista.
0: No,
3: o sigui, jo te dono l'arma, o sigui, i disparo.
0: Jo agafo una carxofa i la netejo.
3: Tu agafes les carxofa normal,
0: sí.
3: Treus les fulles a fora,
0: carai,
3: i aquelles fulles les fiques amb aigua. Bullent, les fas bullir. Que arrenqui el bull. És com si fos una infusió. Arrenques el bull i les deixes allà dintre 5 o 10 minuts. Després agafes tu
0: i la fregeixes?
3: No, agafes l'aigua i te la beus. Això va bé pel fetge.
0: Això
3: li has de dir al teu dietista.
0: Sí,
3: jo t'ho puc dir.
0: Val.
2: Ja vol fregir.
3: Comenta-li.
2: T'has d'anar
0: a casa, no? Som un pagès de l'oli.
3: Una escarxofa al forn està boníssima.
0: Sí, molt bé.
4: De qualsevol manera.
0: No, hi ha infinitat de receptes a l'escarxofa, que no els sabia.
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que ens ha entrat gana. Fem l'hora del pati, petiteta. I després tornem. Va, vinga, fins ara.
0: Si això volies.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Saps aquest lloc on sempre tornes?
10: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
9: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
11: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
12: Uau!
4: Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Va, ja hem acabat l'hora del pati, el recreo que diuen en castellà, eh? La petita pausa per la publicitat, nosaltres ens hi tornem a posar aquí, que parlàvem d'escola d'educació. El curs polític, no sé com està anant.
1: No passen pisa. No.
2: Aquests suspenen tots.
0: Però, suspenen, repeteixen?
3: Sí, home, la cadira,
2: home, cobrant, sí.
3: I el cotxe oficial.
0: No, diu Antoni, Antoni diu que se'n van. No, o sigui,
3: allà hi ha una novel·la de la Maria Jaén, que és fantàstic, va al huevo el polític, diu, amorrada al piló, és el, doncs els polítics també estan allà amorrats, no sé on, no? El sou, la cadira, no? Doncs això, no? Molt malament el curs polític. I ahir passen coses amb una fatal normalitat, que el president dels Estats Units pugi a la tribuna d'allò que hauria de ser l'organisme per posar la pau al món, i el, com un fatxenda que està fent una cervesa a Ceuta, no? Allà hi ha molts de Vox allà, i dir, no, si ens emprenyen aniquilarem l'Iran. Què és això, no? Què és això? Que una persona que té que anar en aquella tribuna per pacificar un xic al món, el que està dient...
2: Una persona que ha estat escollida democràticament pel seu poble.
0: Tu creus que no pot repetir?
3: Ah, el president d'Estats Units, esclar.
0: No pot repetir, no?
3: L'electorat americà, que ens ho expliqui, ja hi haurà les votacions de mig mandat i d'aquí dos anys, quan hi haurà... Perquè si la democràcia americana és votar un idiota perquè faci això... tornem a la dictadura, no?
0: Potser tens raó, que potser és idiota, eh?
3: Home, segur,
0: no ho sé, però el que sí que està clar, que potser han votat un showman, no? I potser el que s'ha venut aquest show, i això als Estats Units es porta molt.
2: El país és això?
0: Bueno, sí, és un show.
2: Sí. És que és el president explicar per què? És la representació d'un país.
4: Jo sí, estava pensant que ara en Trump
2: també ha guanyat.
4: Sí, però, per exemple, jo estic pensant que quan no sigui en Trump, tot el que ha fet ara, quant de temps portarà més endavant això? O sigui, què portarà el que ha firmat en Trump, tot el
0: tema als aranzels?
3: Que no poden passar més de dos mandats.
2: Però que ets capaç de canviar-ho,
3: Ja
2: està intentant canviar
3: Però hi ha un altre, que és la vida, que és fantàstica. Els de 80 i pico d'anys la pringuen aviat, no? I per tant...
0: O potser serà centenari, és que no ho sabem.
3: No, home, no m'espantis ara, no.
4: Jo estic pensant en tot el que ha fet amb Trump i tot, quan ell acabi, la persona que hi serà, dedueixo que farà el mateix o estendrà més, fins quant de temps... O sigui, estarem aquí patint el que ella ha fet.
3: Ell va enviar...
0: Les conseqüències que ella ha aprovat, vols dir.
4: És això que dic, o a 5, 10 o 15 anys. Vull dir, clar, jo no sé.
3: Exacte. Ell va sortir amb els avions a bombardejar per democratitzar l'Iran. Té collons l'assumpte, no?
2: Sí, una altra animalada total.
3: I també havia d'aniquilar no sé què. No ha aniquilat, ha reforçat la dictadura dels ayatolars al règim, però hi havia unes manifestacions que semblava que hi podia haver una primavera democràtica a l'Iran. Al revés, ha reforçat els ayatolars, no? Ha fotut un merder de dimensions apocalíptiques en el tema del petroli, i quan avui això, tot, els que ens escoltin, no? Que avui vagin a posar gasolina al seu cotxe, que sàpiguen que és gràcies a aquest senyor i a aquestes bogeries, doncs, que la gasolina li pot costar 2 euros al litre.
2: Que deia tot el contrari del que ha fet.
3: Exacte.
2: Que amb ell s'acabaven les guerres, que allò solucionaria la guerra de tots costats, d'Orient Mitjà...
4: Però no penseu que només és el petroli que fiques la gasolina.
0: Fins i tot la roba.
3: Això m'ho va dir el Flaquer. Diu, bueno, ara la barra val un xic més perquè hem de pagar la guerra de l'Iran. Molt bé, tenia raó el Flaquer. Però
2: això no solament en Trump. Tots prometen coses que després fan el que volen. Aquí a Espanya tenim un cas fantàstic amb en Pedro Sánchez.
0: Què ha promès, a veure?
4: És un personatge.
3: I a l'Illa, que està construint un país en el... en el 2040
2: ni amnistia,
3: tindrem,
2: ni nada
3: tindrem 50.000...
2: En Puigdemont. I el jutjarem.
3: Sí.
2: Jo sóc socialista, no d'en Sánchez.
0: La pregunta és, Puigdemont tornarà? Vinga, va, obrim...
4: Mercè, jo t'enganxo, dic, i si torna, en quin càrrec vindrà?
0: Bona pregunta.
4: Ara, en quin càrrec vindrà? Si ve, en quin càrrec? President del govern.
3: Em penso que encara és diputat del Parlament de Catalunya.
2: Però quan vingui en allà i la Sílvia Orriols li digui: tu vols representar els catalans que vas fugir com un conill, enganyant a tots els que vas deixar aquí?
3: Clar.
2: Aquest senyor no té sortida en allà, aquesta, i a més se l'estan menjant.
3: Aquesta és la intervenció del president.
0: És que potser no li interessa tornar.
3: Aquesta és
2: l'interessa tornar. Si
0: l'interessa?
2: Si està a punt de jubilar-se i aquí un expresident cobra 96.000 euros o 92.000 euros
4: però a l'any. Si torna, cobrarà?
2: Pues clar.
3: Està cobrant.
0: Home, és expresident.
3: Està cobrant. No cobrarà.
2: Cosa que no passa enlloc del món.
3: Està cobrant.
2: Una comunitat autònoma cobri més que el president del govern.
3: Quan tu vegis la foto del Parlament i veuràs un seient que hi ha un llaç
2: groc,
3: que és el d'en Lluís Puig, tots dos cobren de diputats.
0: Clar.
4: Tot i això, no senti. O sigui, no es tinguin en allà.
0: Però perquè voten igualment, no? Com funciona?
2: No voten.
0: Però tampoc participen a les comissions.
2: Aquí estem parlant de cobrar, no? Sí que participen.
3: Clar. Soc amic del Lluís i participen
0: telemàticament. Però clar, a l'hora de votar no, o sí?
3: Sí.
0: Poden votar telemàticament.
3: Voten i participen.
4: Una altra cosa és que la teva votació faci cas o no.
3: Qual cosa, això obrirà un debat de que el teletreball també el poden fer els diputats. Amb pantufles a casa, treballant a la comissió i cobrant a fi de mes. Fantàstic, no?
0: Home, però jo entenc que hi ha coses que s'han de debatre cara a cara.
3: El president Torra i aquest últim 11 de setembre el president de l'ANC amb la proposta, veurem com l'executa, però sobretot el president Torra, la Universitat Catalana d'Estiu, que ell el té aquest sentiment, quan tu parles amb ell, amb en Torra, té el sentiment de dir: ho hem fet molt malament. I no hem arribat a un objectiu que aquest home és molt més honest, és molt més senzill, no? Que s'ho creia, que podíem fer la independència i tal, no? I no hi hem pogut arribar. Però allà a Prada va dir: hem de canviar el lideratge del moviment independentista, i això afecta en Junqueras.
0: I el moviment independentista ara ho sabrem perquè
3: l'ANC convocarà a les forces polítiques per dir qui és qui, i ara sabrem si Esquerra Republicana és monàrquica o republicana, sabrem si la Sílvia Orriols és independentista o no, sabrem si Junts o Brallats, no sé,
4: això és molt llarg al fons.
3: Sí, sí. Hosti,
4: però això és molt llarg.
3: Home, però...
4: Quants anys porta la independència a Catalunya?
2: La independència... Però
4: quants anys
3: des
4: porta?
3: Des del segle XIII.
4: Hòstia, però encara anem per aquí. Ha de ser ja.
0: La independència ha guanyat.
2: Ha guanyat. Perquè el que volia la independència era la impunitat. I la impunitat de tot el que s'ha estat robant aquí des de, potser posem-li els anys 80, fins ara, i s'ha sortit impune, perquè
3: no barregis independència arruïnat amb convergència, que són coses diferents.
0: Però convergència es va apuntar a la independència,
2: ara estàs,
0: això,
2: ara estàs... el Messias en allà. Aquest és el culpable.
3: Ara estàs barrejant subtilment, jove filòsof, estàs aquí.
4: Doncs a veure si l'Orriol tindrà un pes important.
3: L'independentista ha guanyat perquè va votar i va guanyar.
2: Això
3: no hi penses,
2: la llei és la llei.
3: La llei és la llei.
2: I l'autoritat del president de la Generalitat ve de la Constitució espanyola i de l'Estatut d'Autonomia. No se'n pot otorgar cap més, perquè perd la legitimitat i la legalitat. I això se'n diu cop d'estat. Res més, és un cop d'estat
3: democràtic.
2: Sí, sense tiros i tot això.
3: Democràtic.
2: Bueno, però els cops d'estat tenen una cosa...
3: No.
2: Que han de sortir...
0: Home, quan trenques la legalitat, és un cop d'estat.
2: És un cop d'estat.
3: No, els cops d'estat tenen noms i il·lustres... Franco. Franco és un exemple de cop d'estat, de com tu pots militarment fer un cop d'estat i fer un règim. No, collons, passat
0: ara
3: de moda.
0: Ara els cops d'estat es van dir.
3: No, passat sí. De moda, no, tu i jo, ells ja són més joves, però tu i jo encara tenim aquí dins sí. Alguna cosa malaltissa d'aquest règim que varen viure.
4: Quan es vota, pregunto.
0: Quan es vota, encara queda...
3: L'Illa ha de convocar les eleccions, per tant, d'aquí dos anys.
0: Sí, dos anys queda de mandat i em sembla que el govern espanyol queda
3: aquest,
0: un?
3: Sí, aquest ja el no, 27.
4: Queda...
3: Sí.
4: Només hi ha dos partits que es puguin votar, no? Vox o l'Oriols, no?
0: A Catalunya?
4: Sí.
0: Per què?
4: No, què vols dir per què? Si tu veus
3: les notícies... El Narcís que té l'il·lustre diputat de Vox, el seu poble...
4: No corre per allà. Tu veus les notícies, amb tot el que ha passat Ceuta, tu penses que no votaran...
0: Bueno, el de Ceuta, jo no sé què ha passat.
2: És figues d'un altre paner.
4: Home,
2: una barbaritat el que ha passat.
0: Però el que ha passat a Ceuta és una posada en escena que alimenta determinades coses.
3: Aquestes 80 persones varen passar per un lloc que es diu... O 80.000.
0: Home, de 80.000 hi
3: van escoltar. Varen passar...
4: Ara actualment he vist aquest dematí i s'esperen més, eh?
3: Sí, van passar...
2: El 23, que era avui.
3: Van passar per una porta que en diuen del Tarajal. Un ministre del govern del Marroc li va contestar amb un d'exteriors d'Espanya: no, escolta, per què ens els vols tornar si aquesta gent ja està en el seu país? Ceuta i Melilla és Marroc, no? I l'altre es va quedar allà, diu, per què me'ls envies si estan en el seu país? Ara els hem de fer la regularització, el carnet d'identitat marroquí, marroquí. És clar, aquí no en parlem d'això.
0: Però Ceuta i Melilla, tinc entès que és Espanya.
2: Ceuta i Melilla és Espanya, sí, absolutament.
3: Sí, absolutament.
2: Perquè el Marroc tu quan vas néixer?
3: El 52.
2: Pues mira, 4 anys després de que naixessis tu, es va fundar el Marroc.
3: Es va fundar el Marroc.
2: És de 1956.
3: Sí.
2: Perquè allò era un protectorat francès i espanyol.
3: I de Càbiles del Rif, etc.
2: I Espanya està allà des de l'any 1500. Abans hi van arribar els fenicis.
3: 1640.
0: Ara aquí podríem obrir el meló del colonialisme, eh?
3: Clar.
2: Però això no és colonialisme.
0: Home,
2: si estaven abans que existessin allà.
3: Serà Espanya. I si voten els de la legió que viuen allà, serà Espanya, segur. Els de la legió, incluïda la cabra, que també en tenen un regiment de cabres allà. Però la geografia és una altra cosa. Yeah. I per tant hi ha nacions que hi van pel convenciment, per la votació, i efectivament si Ceuta i Melilla voten, serà espanyola. Però vist des de la nostra perspectiva, que tenim hores de vol de guerres en el Marroc des del segle XIX, on Catalunya hi va posar soldats a manta, aquells que no podien pagar el cupo i que per tant obligatòriament, és a dir, els pobres havien d'anar a la guerra.
2: El teu avi. L'avi deia: els moros que els mati Déu, que no m'han fet.
3: Exactament. Bueno, això que diu la Mercè, el colonialisme i l'africanisme, que és aquesta expressió que l'hem viscuda i patida, aquests militars africanistes que són els que donen el cop d'estat.
2: I alguns eren de la República, com el senyor Rojo, el senyor Miaja, tots aquests havien estat africanistes.
3: Sí,
2: i eren republicans.
3: I tant. El llibre que sortirà del capità Jubert, republicà, doncs també va fer la guerra del Marroc.
2: Clar, la guerra que hi havia.
3: Sí, clar.
2: Estaven allà.
0: Llavors aquest conflicte d'aquesta entrada, aquestes persones... aquestes ciutats autònomes que són espanyoles però que estan dintre territori marroquí,
2: no, dintre territori africà.
3: Africà, sí, bueno. Aquesta seria la...
0: Perdó,
3: sí.
0: Doncs Africa...
3: Però la geografia...
0: Com s'ha de solucionar això?
3: Però la geografia apunta a que aquestes dues ciutats autònomes d'Espanya acabin siguin marroquines. La geografia, no la història. La història no serveix per ningú. Allò era una base militar, no era Espanya. Allò era una base militar, que el 1640 van abandonar els portuguesos i es van escriure, i ara dic la paraula justa, a la monarquia dels Àustries, perquè el 1640 aquí, en aquest territori, estàvem, el Pau Clarés estava proclamant la República Catalana, 1640, per tant,
0: mons
3: diferents absolutament.
4: Jo és que,
3: no?
4: Jo és que en tot el que dieu no m'he contestat a la pregunta, com es soluciona?
0: Bueno, jo també m'he preguntat com se soluciona?
4: Perquè clar, ara actualment
2: amb tota
4: aquesta història que tenim no s'ha arreglat.
3: Reforçant les fronteres, la clau del Tarajal que la té a Marroc, no hi ha frontera. Ahir sortia
2: la clau del Marroc qui la té?
3: La té en aquest moment és en Trump, no?
0: Trump,
4: tentacles. Hòstia, és boníssim aquest home, és un personatge, això.
2: La política exterior espanyola ha sigut una catàstrofe. Clar. I la de Marroc, formidable, perquè s'ha buscat uns aliats.
4: No, clar.
2: Que nosaltres els hem perdut. Jo no parlo en termes morals,
3: No,
2: jo sé que Netanyahu és un criminal de guerra i en Trump és
3: un altre criminal de guerra.
2: Però s'ha de tenir molt de cuidat amb el que fas, perquè tu no estàs amb les teves idees. No és una qüestió d'ètica, ni és una qüestió de moral, això.
3: També ho era...
2: Això és una qüestió de política, i la política
3: també ho era,
2: d'un país no és... També...
0: Ojalà la política no fos moral.
3: També ho era el Sàhara d'Espanya, I Sidi Ifni també,
2: I ha fet molt bé de donar la nacionalitat als saharauis que estaven allà.
3: Han fet molt bé,
2: perquè aquesta és una pressió cap al Marroc.
3: Exactament.
2: Perquè quan ataquin en aquesta gent no atacaran a Espanya, atacaran a les ciutadans de la Unió Europea.
3: Exactament.
2: S'ha de tenir un xic de vista que aquí no es té. I a més, el gas, tot, perquè està el Marroc amb tanta potència a Europa? Pues perquè té un soci en aquí que és el que els hi...
3: Naturalment.
2: Un cònsol.
0: Tant de bo la política fos moral.
3: Dimecres que ve abordarem Ceuta.
0: Vale.
3: O sigui, agafem el dossier.
0: Sí, però no...
2: Fem una flotilla.
0: Sí, ja. Sí, no farem
3: senyor
0: una flotilla
3: director, té
0: gratxa
3: pel camell o no? Té gratxa?
0: No invadirem Ceuta. Nosaltres...
2: Si voleu camells, veniu a la Junquera.
0: Nosaltres ho deixem aquí perquè això serà... Ja ens anem cap a Ceuta per dimecres que ve. Nosaltres tornarem demà dijous amb més tertúlia aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albiach, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna. Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: cosa, que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
1: Benvolguda Neus, la meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
2: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
1: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
3: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
1: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
3: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, 2-3 persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final, o sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant i al final això és com un mecano llegant.
1: I això es munta de dia?
3: Digues, perdona?
1: Es munta de dia? Ho dic perquè...
3: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
1: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
3: Ah, vale, pues mira.
2: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
3: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
1: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
3: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han d'avalar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
2: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
1: Sí, ja ho veig.
2: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa, no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar, indagar, i és per això que avui t'he portat La Constructiva.
1: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
3: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, uh-huh. sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Uh-huh. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure com de per vida, perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
1: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
3: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
3: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
2: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
3: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones no s'ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
3: Persones que ja són propietàries.
1: Exacte,
3: pis,
1: sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
3: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge a propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no?, que tenen sobretot en la part comunitària tenen associats serveis lligats a les cures, no?, que hem de necessitar a tots, i la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
3: Sí.
1: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
3: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí pues que el seu fill es fa gran i marxa i el veí del costat en canvi té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
2: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
3: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
1: Estarem amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
2: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
3: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
1: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
3: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
1: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Fins aviat, salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
3: Bona veu.
4: Al centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen

0: Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
1: Fa 5 anys sí. que venim aquí,
2: sí.
1: jo.
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: aquí.
2: Sí.
1: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
0: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
3: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
4: Jo m'hi he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar, ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
5: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt, i a mi també.
6: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva família. I ja, que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
7: Jo a Jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
0: En aquest sentit, des del grup de Jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la Jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions tot, i que no sempre és fàcil.
1: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves proven, claro, hasta que no ho proves no saps el que és la Jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
2: Sí. Yo estoy de Corella desde el 2011.
1: Sí.
2: El 2011 que estoy aquí viviendo.
1: Sí. Y ella, pues.
2: Sí, ella me apunté y seguí, y mira, y aquí estoy.
1: Sí, sí, sí. Y nosotros podríamos que viguessin jóvenes, porque nosotros ya somos una mica grandes. Pero claro, los jóvenes no caben de. Y ahora estoy contenta de que estas menudes pasen en nosotros.
0: Y así es, los talleres han conseguido que los nens s'ho passin bé amb la jota.
1: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir, les...
2: Sí, aprenen ràpid, eh?
1: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar, llavors són passos, són les mudances, llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Los Nans Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada, també està la...
8: Puigonet.
1: Bueno, Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
9: de...
1: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
0: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
1: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim, de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
2: Allà... Totes.
1: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per a que elles no, tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
0: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixin les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
8: Òbviament, quan comencem a fer els tallers d'aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
1: sí,
8: més.
1: Sí.
8: I ara en tenim 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant.
1: Sí.
8: I el bo és que d'aquí ja es començarà a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns va fer gros també allà,
1: eh?
8: Els avantatges se noten, ja.
0: En definitiva, la del grup de jotes a Sarabastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
1: Ya está.
8: ¿Vale?

0: Els nans
1: vi. Viatge. La mà d'aquí i la parella d'aquí. I quan canvien, és la parella
2: sempre. Allà. Quina meravella. En estos tallers Sarabastain no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
4: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
5: Sí.
4: Vinga, va.
5: Esteu escoltant Rambla 54.
4: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
5: Esteu escoltant Rambla 54.
6: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Vi.
7: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
8: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols, a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
7: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
8: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també té de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
7: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
8: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
7: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
8: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
9: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, tothom coneix el pèsol de Llavaneres i, lògicament, és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el pèsol que va arribar, no sabem ben bé, però diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del pèsol de Llavaneres.
7: Quan parlem d'aquest pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
8: Doncs Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs potser diríem que queda un segon pla, lo que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i finalment doncs la collita.
9: Des de que es recull la grana de pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols, i després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
7: I si parlem del futur del pèsol del Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
8: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
9: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
7: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
8: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
9: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
7: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
8: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
7: Una altra per tu.
0: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
3: Ra.
0: Ra.
3: Vinga, va.
0: La Rosalía.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià aquí a Sant Cugat, i com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me, i sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo sóc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap, uns feligrés ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes.
0: Quina casualitat, eh? Mira.
1: Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'ha agradat també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va 18 mesos que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, a enriquir-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona, bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia, i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, m'ha agradat moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, em va inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural, i això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i lo d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc mal, cada disc que treu trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podríem dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com, encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca, i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa, eh? Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1 per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, eh? De la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella en entrevistes que ha tingut diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no? Doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa, o sigui, ella, la Rosalía, ella, o sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol, o en el moment vital en el que està, o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa, ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no? Mm-hmm. Perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja... jo doncs ja parlo, no? Ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i ja en surten moltes converses, com he tingut també doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Havia molta gent que portava rosari, és que havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com, si, com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin monges.
1: Això també va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula Ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa Ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir Ego sum lux mundi, Ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
1: Jo podria dir
0: una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó super trista de melangia, no? Perquè clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors clar, com que no et podies moure de país, doncs clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... és una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no? Com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no? I al final acaba, no? I no cabe en mi pecho, no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no? I mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no? Encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils, o sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar
0: musicalment, sí.
1: Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho, perquè nosaltres, la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema, eh? O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex. Ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent, perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima. Vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se'm acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, que clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot en dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen, o sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? D'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja l'he deia abans de la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions a coses que tenim tots però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Ah, mira, sí. Deu dir, això és el... Sí, això és Bach, no? Estem al concert. Sí.
2: Doncs, Instagram, home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no? Com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres, adeu, Ramblers.
1: Adeu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
0: Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars, com la retirada del passaport, i li imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Que sol intento decir, que por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
3: Bla, bla, bla, bla, te miro solo.

0: 107.3 FM.
1: Diu, un, dos, un, dos, tres,
2: música de quilòmetre zero és el que anem a escoltar a continuació amb La nova vida. Aquest és el tema que ens presenta Ernest Prana des del disc Torno a casa.

0: Us belluga.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat

0: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Doncs sí, Ivan Herzog està amb nosaltres des de lluny amb aquesta proposta que ens va arribar el mes de juny del 2026 i que sona així de bé des de la ràdio. Tanta

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
1: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs vinga, anem a navegar amb música de la mà de Robbie Williams des de Ràdio Vilafant amb el Pretty Face.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: 107.3 FM.
1: Una bona producció de la mà de Ray, David Guetta i Hey Payton. Aquí tenim aquest Where is my husband? Una proposta musical que

0: husband is coming.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
3: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
7: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, d'avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
2: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
1: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.

0: Doncs sí, una de les que ja formen part de la seva trajectòria, de versions i de temes propis. Banda Neon, Es busca catalanet.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: I arriba unes portes obertes. Unes portes obertes és el títol de la cançó que escoltem des del 107.3 de Ràdio Vilafant amb Pols Viva.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ruslana, convidada per aquí per escoltar la seva música a Ràdio Vilafant favorita de la vida.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i FM. Encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Marlena passa per la nostra emissora en aquests propers minuts amb aquesta radiofórmula per continuar doncs, navegant per bona música, com per exemple aquesta, Nadie se muere de amor.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: I és Garra de Vilafant, la música no descansa i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: buscar.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
2: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït. Jordi Fortià.
2: Illa ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres durant la seva compareixença al Parlament per petició pròpia.
3: Informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
0: L'oposició acusa el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors.
2: Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'ama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
2: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: Des de les 12 del migdia fins les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, del 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de demà dijous, coincidint amb el pont de la Mercè.
2: Per evitar retencions i accidents es prohibeix la circulació de camions a la P7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Ramon Lamiel és el director general de trànsit.
4: A les operacions especials la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat.
0: En cultura, Barcelona dona a aquesta hora el tret de sortida a la Mercè 2026 amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament.
2: Anirà a càrrec del metre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. El pregó precedirà el toc d'inici inicial des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 8 del vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça comença la defensa del títol de la Champions League femenina.
5: L'equip de Pere Romeu debuta a les 9 del vespre contra el París en el primer partit de la Lligueta. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret són les baixes destacades del Barça per aquest duel.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta primera jornada de la tardor que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca, almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba al migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus, a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol piconador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar al mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta operació sortida pel pont de la Mercè. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dalí. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Podríem dir, per una banda, aturades habituals, però que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Però és que, a més, tenim algunes incidències. Per exemple, segurament la més important, aquest accident a l'autopista AP7, el tram de la Roca del Vallès, que talla carril en sentit nord, en sentit Girona, aturades que ja arriben gairebé als 9 quilòmetres entre Mollet i la Roca del Vallès. Força problemes ara en tota aquesta zona de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un accident. Les obres de Jorba, de l'autovia A2, ara provoquen aturades de més de 2 quilòmetres en sentit Lleida. També ens indiquen que tenim un vehicle avariat a la C58, a la carretera, a Vacarisses, que provoca aturades destacades i poc habituals en sentit Manresa. I també trobem un tram de retencions poc habitual, no ens arriba cap incidència, però, si més no, trobareu molt carregada ara mateix la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments del que ja s'han produït.
4: De fet, ha apuntat el Consell Superior d'Avaluació encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres. I ja ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi. La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors, que es van comunicar públicament a finals de juliol.
0: El president ha comparegut avui a petició pròpia. Mont Carvajal.
5: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
5: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat els grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: Gràcies, Mon. Doncs l'oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell.
7: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
8: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraría que usted no tiene el control del seu govern.
9: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
7: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
10: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
11: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
7: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: Doncs encara més polèmica al voltant dels PISA, perquè un estudi posa en dubte la interpretació dels resultats del 2025 pel que fa al nivell socioeconòmic dels alumnes. La recerca conclou que la davallada del rendiment és similar entre els diferents perfils socioeconòmics i apunta que un canvi en el qüestionari podria haver distorsionat la comparació amb les proves del 2022. Cugat Mèdia.
12: Els resultats de PISA 2025 han tornat a quedar en qüestió, aquest cop per la manera com s'han interpretat les dades socioeconòmiques. Un estudi de l'empresa Sancuatenca i Novamat i de Sadek Pol conclou que la caiguda del rendiment de l'alumnat no és especialment acusada entre els estudiants de nivell socioeconòmic com sí que assenyala l'informe PISA, sinó que és similar entre els diferents nivells socioeconòmics. Marc Colomer, investigador d'Innovamat i un dels autors de l'estudi, explica com han detectat aquest desajust.
13: I vam descobrir que, en el fons, la interpretació que fa l'informe principal de PISA doncs no és correcta, i en el fons el que ha canviat sobretot és com s'ha mesurat qui és de renda alta i qui no, no tant que realment hi ha hagut aquesta caiguda més pronunciada en el grup de classe alta.
12: La recerca apunta que el motiu és un canvi en les preguntes utilitzades per determinar el nivell socioeconòmic de l'alumnat entre les proves del 2022 i el 2025.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
4: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat. Recordem que en ple cas Plus Ultra, el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara era una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband. Segons ha relatat l'expresident, l'entrega de les joies va ser a la Moncloa durant el viatge que el rei saudita va fer a Madrid el juny de 2007.
0: En successos, el balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides, de les quals dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara se n'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
14: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort. El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
15: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure, i s'ha pogut actuar ràpidament.
14: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas aquesta matinada també a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
16: Una violenta explosió de gas ha provocat destrosses molt greus aquesta matinada a l'hotel rural Can Carbó de les Olives a Peralada i ha deixat un balanç de dues persones ferides. L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidre a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa. El jutjat li ha retirat el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes.
4: La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. La dona ha estat detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu, quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar l'agència no els havia enviat els bitllets. L'agència, que feia servir el nom comercial de Mascapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
17: El modus operandi era molt individual, en el qual aquesta persona investigada pues, oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix en relació amb la resta de mercat. A partir d'aquí exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: I Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a la dels treballs de paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
18: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo. En segundo lugar, las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: Polèmic desnonament avui a Madrid, el d'una dona de 87 anys a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.650.
4: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbutjat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I a Vic, el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
19: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
20: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
19: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho sentíem abans en la connexió del trànsit, en marxa l'operació sortida del pont de la Mercè.
4: Des de les 12 fins a les 6 d'avui, dimecres 23, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dijous 24. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit.
0: Carina Bebe.
21: Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
22: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
21: Pel que fa a l'operació tornada a diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: I la Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 27 i el 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, el 66% més que en el contracte programa anterior. Maite Polo.
23: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
24: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
25: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
23: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
26: Una botiga de vi a Granel a dissenyar cartes de vins d'alguns dels millors restaurants del país i del món. I gràcies, per cert, també per acostar-nos a la cultura del vi. Als cellers, a les bodegues, bodegues de barri, i sobretot a l'univers que es desplega al voltant d'una copa compartida. Perquè avui també volem reivindicar en aquest pregó la cultura del vi, que forma part de la nostra cultura mediterrània.
0: Escoltem a Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, durant el tret de sortida de les festes de la Mercè, en un discurs que va previ al pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament, que enguany anirà a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, a qui l'alcalde estava ara mateix perfilant o fent el seu perfil, i que donarà també, serà l'acte previ al toc d'inici inicial des de la plaça Sant Jaume a partir de les 8 del vespre. I de Barcelona a Tarragona, perquè Tarragona celebra avui el dia de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona, que reuneix milers de persones al carrer. Al moment

de les Campanes i la banda Unió Musical de Tarragona, que interpretarà la marxa de Santa Tecla. Un moment que arrodonirà una festa que comptarà al migdia amb la tradicional Diada Castellera de Santa Tecla, amb les quatre colles de la ciutat que s'han lluït. Sant Pere i Sant Pau ha descarregat per primera vegada en una mateixa diada el 5

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a una hora i mitja el Barça comença la defensa de la Champions League femenina. Les blaugranes debuten a la Lligueta contra el París. L'equip vol mantenir el domini a la competició europea més important després de guanyar 4 títols en els últims 6 anys. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret es perdran aquest duel. Ahir escoltàvem a Ewa Payor i avui escoltem a Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
3: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: En bàsquet, a 2:15 del vespre, es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina amb la presència de l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Pau Villafanya, de Girona FM.
4: Les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
5: Difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
4: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
2: En joc, ara tenim la final de la Lliga Catalana Challenge. De moment guanya la penya per 47-44 contra el Lima Horta al final del tercer quart.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet de coordinació i Albert Güell també, i aquí us parla l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batut.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54.
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït. Jordi Fortià.
6: Illa ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres durant la seva compareixença al Parlament per petició pròpia.
7: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
4: L'oposició acusa el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors.
6: Els grups parlamentaris han demanat l'admissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
6: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: Des de les 12 fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins les 3 de demà dijous, coincidint amb el pont de la Mercè.
6: Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a la P7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Ramon Lamiel és el director general de trànsit.
8: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat.
4: En cultura, Barcelona dona a aquesta hora el tret de sortida a la Mercè 2026 amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament.
6: Estan en a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. El pregó precedirà el toc d'inici inicial des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 8 del vespre.
4: I en esport, Joel Gomis, el Barça comença la defensa del títol de la Champions League femenina.
9: L'equip de Pere Romeu debuta a les 9 del vespre contra el París en el primer partit de la Lligueta. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret són les baixes destacades del Barça per aquest duel.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta primera jornada de la tardor, que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca, almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba al migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus, a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol picunador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar el mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui amb especial atenció per l'operació sortida. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que millora molt ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Afortunadament va baixant el volum de trànsit. Encara hi ha moviment, evidentment. Com a incidències, tenim l'accident, recordem-ho, a l'AP7 a la Roca del Vallès, en sentit nord, que talla carril. Estan acabant de retirar els vehicles implicats en aquest accident. Ara hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès, aquests 5 quilòmetres amb retencions destacades. AP7, com et deia, sentit nord, sentit Girona, estan retirant els vehicles accidentats. Les obres a Jorba continuen, a l'autovia A2, encara parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, i de la resta de la xarxa viària ens quedem amb la C58, amb l'autopista del Vallès. Hi ha aturades puntuals entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. És a causa d'un vehicle avariat, ara ho veiem, retencions d'un parell de quilòmetres, C58 sortint de Barcelona, el primer tram a causa d'aquest vehicle avariat que talla carril. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït.
4: De fet, ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves, per no informar bé els centres. I ja ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi. La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol.
0: El president ha comparegut avui a petició pròpia. Mont Carvajal.
5: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
5: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat els grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: Gràcies, Mont, però l'oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell.
7: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
8: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
9: Ocultaron deliberadamente los datos. Porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
7: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
10: El problema del PISA és un autèntic desastre. Perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
11: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
7: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
4: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat. Recordem que en ple cas Plus Ultra el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara eren una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraban. Segons ha relatat l'expresident, l'entrega de les joies va ser a la Moncloa durant el viatge que el rei saudita va fer a Madrid el juny de l'any 2007.
0: En successos, el balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 ferides, de les quals dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara se n'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort, al personal del centre depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
13: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure, i s'ha pogut actuar ràpidament.
12: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas aquesta matinada també a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga. Per Alada, la masia ha patit danys estructurals greus. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
14: Una violenta explosió de gas ha provocat destrosses molt greus aquesta matinada a l'hotel rural Can Carbó de les Olives a Peralada i ha deixat un balanç de dues persones ferides. L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidre a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa. El jutjat li ha retirat el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes.
4: La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. La dona ha estat detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar, la l'agència no els havia enviat els bitllets. L'agència, que feia servir el nom comercial Mascapo Viatges, va tancar a principis d'agost. El sotsinspector de Mossos, Jordi Casanovas, explica com operava l'acusada.
15: El modus operandi era molt individual, en el qual aquesta persona investigada pues, oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix en relació amb la resta de mercat. A partir d'aquí exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: I Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs del paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
16: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado y provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo. En segundo lugar, las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte d'exsucció que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho sentíem abans en la connexió del trànsit, en marxa l'operació sortida del pont de la Mercè.
4: Des de les 12 fins a les 6 d'avui dimecres 23 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dijous 24. Per evitar retencions i accidents es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit.
0: Carina Viver.
17: Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
18: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
17: Pel que fa a l'operació tornada a diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: I la Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, el 66% més que en el contracte programa anterior. Maite Polo.
19: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
20: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
21: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
19: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Més coses. Unió de Pagesos ha convocat pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
4: El sindicat reclama ajuts directes entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment dels costos de producció.
0: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gasó.
22: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
23: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
22: Serrat ha reivindicat que la pagesia de considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern Espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys d'Ona Malgrat i Ràdio Sallent.
24: L'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme ha treballat en 13 incendis forestals, agrícoles i periurbans en el que portem d'any. Són 3 més que durant el mateix període del 2025. Durant la campanya forestal, que va de l'1 de juny fins al 15 de setembre, l'ADF al Maresme ha rebut 17 avisos per part de control central que alertaven de columnes de fum o incendis. 6 d'aquests avisos van ser una falsa alarma. Calella està del municipi de l'Alt Maresme, on s'ha actuat en més incendis. N'hi ha hagut 5. A Malgrat de Mar se n'han registrat 2, igual que a Pineda de Mar, i a Palafolls i Santa Susana, una cada municipi.
25: La Festa de la Verema del Bages s'arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'estand propi. El programa arranca divendres amb la inauguració al celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes com un vermut musical amb Joan Colomo, tastos especialitzats i activitats descentralitzades a diversos municipis. Diumenge es viurà la jornada tradicional amb la Fira d'Artesania i la clàssica xafada de raïm.
26: Perquè aquest pregó és el pregó dels que no acostumen a tenir micròfon, els meus veïns i veïnes, dels meus col·legues comerciants i del món del vi, les botigues que no han pogut sobreviure i han hagut de baixar la persiana per sempre, els projectes del sector primari que s'abandonen perquè no hi ha relleu generacional, tota aquesta gent que cada dia fa que Barcelona continuï funcionant.
27: El comerç de proximitat forma part del caràcter i la cultura de Barcelona. És un signe d'identitat, com ho és la gastronomia o com ho és l'art.
26: Jo vull botigues.
0: Escoltem Antoni Falgueres, mestre celler, i la seva filla, la sommelier Meritxell, també Falgueres, els encarregats de llegir el pregó que dona el tret de sortir de les festes de la Mercè 2026. Un pregó que és el pas previ al toc d'inici oficial previst a la plaça Sant Jaume a partir de les 8 del vespre. Tot això també, i en cultura, a més, En aquests moments el Festival Panoràmic Arts i Cultures Visuals se celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre de manera simultània a Granollers, Terrassa, Barcelona i per primera vegada a Vic. Panoràmic celebrarà el seu desè aniversari i commemorarà els 200 anys de l'existència de la fotografia. Avui l'han presentat a la capital del Vallès Oriental, Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: Amb el lema cremada desig, el festival convida a repensar el paper de la imatge en un present saturat de fotografies i marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial. Ho explica Joan Fontcoberta, fotògraf, artista visual, pensador i codirector del festival.
2: De la mateixa manera que hem de criticar aquesta credulitat ingènua a les fotografies abans, ara potser ens hem passat de frenada i hem d'anar a recuperar allò que queda de testimoni en les imatges que inclús poden no ser fetes òpticament amb una càmera, sinó amb altres recursos com amb la intel·ligència artificial.
1: Panoràmic tindrà 25 exposicions, prop de 50 activitats i seccions per als infants, els professionals i la transformació dels arxius. També l'Open Panoràmic, la convocatòria artística on s'han presentat 600 propostes i 9 han quedat finalistes. I per primera vegada farà un llibre recull del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a una hora el Barça comença la defensa de la Champions League femenina. Les blaugranes debuten a la lligueta contra el París i l'equip vol mantenir el domini a la competició europea més important, després de guanyar 4 títols en els últims 6 anys. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret es perdran aquest partit. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
3: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: D'altra banda, s'han complert els pitjors dels pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha acabat retirant el primer equip femení de la competició després de no haver pogut reconstruir la plantilla. En futbol masculí, el Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó a les 9 de la nit. El repte dels de Nacho González és puntuar per fugir de la zona baixa de la classificació. I en bàsquet, a 8:45 del vespre, jugarà la final de la Lliga Catalana amb la presència de l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Pau Villafañe, de Girona FM.
4: Les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
5: Difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
4: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
2: En hoquei sobre patins, avui comença la Lliga Catalana Femenina amb la disputa de la primera jornada, que enfrontarà el Mataró amb el Sant Cugat, el Palau amb el Cerdanyola, el Vigues i Riells amb el Manlleu i l'Alpicat amb el Voltregà. I per acabar, l'Ali, tornant al bàsquet, fa pocs minuts hem sabut que el Joventut Badalona s'ha imposat al Lima Horta en la final de la Lliga Catalana Challenge, que també s'ha jugat a Reus. Les badalonines han guanyat per 70-60 amb 21 punts de Xanaia Francisco.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau, bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, però la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial. Asikel. Fan 20 anys, 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitterbeat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població, una població nòmada com són els Tuareg, i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Acicel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i sobretot provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys. El dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc, ara sí, publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem, bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Simbo.

Damba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions mandinga i bambara des de Mali. Ho fa doncs amb la fórmula que toca, que és doncs amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses i

més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però de fet fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest, Hakili Kele, Ma Damba.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs, i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap, aquest primer tema, com ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i hi treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain K.

Cimafunk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cimafunk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cimafunk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental, i van acabar doncs fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta, Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Hello, family! Ja hi tornem una setmana més des d'aquí, des de Vilafant FM, com sempre, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. Dintre d'aquests ja finals de setembre, que la calor de mica en mica es va deixant, arriba la tardor i deixem ja enrere aquest estiu 2026, que ens ha portat moltíssima calor. Però tranquils, eh? Nosaltres, per escalfar l'ambient, som únics. I per això tenim preparada la millor música de l'actualitat que començarà a sonar ara mateix aquí a la sintonia de la ràdio des de l'estudi número 1 de Vilafant FM. Qui estarà amb vosaltres aquests propers 120 minuts? Si us parla en Lluís Guerrero. Benvinguts una setmana més a la repassada del Top 30. I com sempre, com de costum, comencem parlant de les novetats de la setmana. Què et sembla? Som-hi?
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, avui en tenim dues ben calentones. La primera, de David Guetta. You and me, me and you.

0: amb la veu i la participació de Sasha, Close My Eyes, Illenium i Marshmallow. Una altra de les novetats importants d'aquesta setmana. Com sempre, com de costum, la proposta musical Calandona de Marshmallow. Dues novetats aquí a la cintura de la ràdio, dues novetats al Top 30. I de les novetats, a tot el contrari, ens anem als caps, marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: My Towers, que no ha acabat de funcionar.

0: Aquest, el seu Bizarrap, no ha triomfat el que s'esperava d'ell, eh? 9 setmanes de la llista, ens abandona des del 26.
1: Però el real se vale.
0: Tot el contrari d'aquesta sorpresa que va començar a sonar al finals de juliol, principis d'agost. Gordo, Loco Loco. 12 setmanes de la llista, marxa des del 19.

Com dèiem, ens abandona després de 12 setmanes estar a la llista, amb una de més, el Maladí. Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Una altra de les sorpreses d'aquest estiu 26. El Malader. Tres que ens abandonen, això vol dir que tenim novetats a la llista. Tres d'importants que començaran a desfilar ara mateix. Però com sempre, començarem des de baix a tots, des del lloc número 30.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Viu l'estiu a nosaltres. Viu des d'aquí, des de Vilafant FM, amb la repàs habitual de la llista del top 30.
2: Número 30.
0: I despeguem en Shakira.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Let's go! La proposta musical de Shaquille i Burna Boy, el Die Die, 23 setmanes a la llista des del lloc número 30, i a més a més una cançó que serà recordada en tota la vida.
1: Número 29.
0: Maisak i Nicky Jam ens parlen con amor, rufant des de la posició número 29, 11 setmanes que ens acompanyen.

0: Així és com sona Maisa Gig en companyia de Nicky Jam des del lloc número 29 amb aquesta proposta que ronda per la llista fa 11 setmanes. Ens acostem un mes en l'aire.
1: Número 28.
0: La proposta és de Maluma i Ryan Castro. Palacio.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 27.
2: Vinga, som-hi, més canya de la bona, en Quevedo i Elvis Crespo, parlant de La Graciosa, 19 setmanes a la llista.

0: És la graciosa, aquesta illa amb la qual s'ho passa d'allò més bé que Bedo i Elvis Crespo. Ens anem fins al lloc número 26.
1: Número 26.
0: Perquè arriba la primera novetat d'aquesta setmana.
2: It's new, new, new, new, new, new.
0: Enganxo, enganya en ritme la nova de Karol G.

0: Aquesta, aquesta novetat de la Karol G amb Rusoski i el seu track que s'anomena Automático. Why now? Sona molt bé i ens anem fins al 25 de la llista. Music Power. Per més ritme.
1: Número 25.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: Més clar impossible, de lejitos, la proposta de Jay Weller sonant a la llista amb aquesta posició número 25 de la llista. I canviem d'estil, canviem de ritme.
1: Número 24.
0: És la proposta de Tujamo.

0: Així és com sona aquesta peça de Tujamo, el seu My Mind, que sona aquesta setmana directament des del lloc número 24, 13 setmanes a la llista, i arriba el 23.
1: Número 23.
0: I en el 23, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: És la proposta i la peça de Alesso, Smoke Machine. Lights low and they turn green, give

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: La música continua sonant i ens acostem en el 22 per descobrir a la reina del pop.
4: Número 22.
3: Madonna, Bring Your Love.

0: La proposta de Sabrina Carpenter i la Madonna, que ocupen aquesta setmana aquesta posició número 22, ens deixen a les portes del 21, i en el 21 que passa, doncs molt senzill, novetat a la llista.
1: Entra en llista.
2: Número 21.
0: Ai, aquesta que farà que ploris. Era això? És les paraules de Tatiet.

0: Una pregunta i una resposta. Era això, la peça de The Tietz, novetat a la llista, lloc número 21.
1: Número 20.
0: Vinga, My Towers, un anamàs.

0: Un nena más. Ni dos ni tres, eh? La proposta de My Towers, que sona la llista del top 30, com deien, col·locant-se aquesta setmana al lloc número 20, 22 setmanes fent-se acostat.
1: Número 19.
0: I aquesta, el Fire Fire, porta molt menys temps i sona molt més bé. És una veritat com un piano.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: La teva música que continua sonant, perquè hem deixat enrere la música Shima amb el seu Firefire i ens acostem directament en el 18.
3: Número 18.
2: Amb la Becky G i el seu Automático.

0: És el track, és la música, és el ritme de la Becky G, que va amb automàtico. I deixa pas al lloc número 17 de la llista.
1: Número 17.
0: Que ocupa Nueva Línia i Quevedo. Ens parlen del...

0: Vale.
1: El Golpito, la proposta de Quevedo, nova línia, com dèiem, sonant aquesta setmana el 17 de la llista del Top 30, porta 11 setmanes fins a costat. I escalem un lloc fins al 16 per trobar més bona música.
2: Número 16.
1: El ritme no decau. El Xiringo, estiu 22.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Número 15.
2: Ja hi som a la meitat de la llista i ho farem anant de vacances a Madrid. Sí, a Madrid, i ho farem en companyia de Farruko.

0: Com dèiem, dedicat a Madrid aquest treball de Farruko. Segona setmana a la llista del top 30 i ocupa la meitat. No està gens malament per començar, eh?
1: Número 14.
0: Vinga, la música és de Joel Corry amb el seu Whisper.

0: Aquest és el Whisper de Joel Corry, com dèiem, ocupant el lloc número 14 de la llista, setena setmana que ens acompanya i deixant ja el llistó molt alt. Ens anem fins al 13. Tornem a la música més convencional.
1: Número 13.
0: Omar Kurz, el seu treball amb Ozuna, el Zizi.

0: Con Flow, Omar Kurz, Ozuna, el seu Zizi, sonant des del lloc número 13, i la música continua desfilant perquè aquesta posició número 13 fa 5 setmanes que està lluitant per assolir posicions més altes. Poc a poc, de mica en mica, Ozuna i Omar Kurz s'ho van guanyant. El que s'ho ha guanyat de totes i molt ràpid ha sigut el lloc número 12.
1: Número 12.
0: Per què? Perquè solament en 3 setmanes ja ocupa el 12, és My Towers i el Carita. Feliz.

0: Te puedes desahogar las baladas de Mighty Words, Carita Feliz, com dèiem, un triomf per aquesta proposta musical que en solament 3 setmanes remunta directament fins a aquesta posició número 12. Cap a l'11!
1: Número 11!
0: Unreals amb el seu Quién te ve? Pues yo te veo.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 10.

0: Mi Chico, la peça de Jason Derulo, DJ Goga, i en companyia de la veu de la Melody, sonant aquesta setmana directament en el lloc número 10 de la llista i deixant pas al lloc número 9 amb Lola Índigo.
1: Número 9.
0: Li acompanya Lucho amb el seu Bachatón.

0: Des de Canàries, Lola Índigo, Lucho i el seu El Bachatón varen ser número de la llista i es troben ara mateix amb aquesta posició, número 9.
1: Número 8.
0: J Balvin, Una a la vez. Al tanto amb la lletra, escolta-te-la bé.

0: La proposta està en fire, la proposta de J Balvin, Ryan Castro, una a la vez, porten 18 setmanes a la llista, la passada setmana ocupaven el mateix lloc, el lloc número 8, i tenen tendència a de mica en mica anar baixant perquè ja comença a estar una miqueta gastada aquesta proposta que ens hi porten.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, som-hi! El lloc número 7 en Hagel.
2: Número 7.
0: Moving to the Sun.

0: Ha sonat dintre de la llista durant moltes setmanes, ha sonat directament a la llista durant 16 setmanes i ha assolit com a major èxit el número 1 de la llista una setmana i després va decaure ja. Estem parlant de Hagel i el seu Moving to the Song, que com dèiem aquesta setmana ocupa el lloc número 7. Entrem ja a la posició número 6.
1: Número 6.
0: En Danny Six, és una sorpresa, és el seu Que s'aturi el temps.

0: estar.
1: Estem aquí on te volíem estar perquè s'aturi el temps, no hi podem parar. La proposta de Tani Six, que sona en el Six de la llista del Top 30.
2: Número 5.
1: Omar Kurz, Està Coco.

0: Sube, sube-la, Omar Kurz, el seu Coco, com dèiem aquesta setmana, lluitant per aconseguir arribar més en l'aire a la llista. De moment es queda estancat en el lloc número 5. No està gens malament, tinguent en compte que aquesta peça porta al tanto, agafa't fort, 17 setmanes al top 30.
1: Número 4.
0: Quevedo, el Baifo.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Número 3.
3: Ai, que ens acostem al nostre número 1. Ai, que estem molt a la vora. Ai, que falta molt poquet per acabar. Sona Nord i el seu Tall to You.

0: Increïble, ocupa el lloc número 3 de la llista i ens deixen el lloc número 2, calentet, calentet de veritat, eh? El lloc número 2 és per Manuel Turizo.
1: Número 2.
0: En companyia d'Elena Rose.

0: Des del 2, aquesta és la proposta de Manuel Turizo, Lena Rose, La Setmana. I és el moment de conèixer qui és el nostre número 1 aquí al Top 30.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Capdavanter de la llista, Ana Mena, Lola Índigo, Petit Oa.

0: Anna Mena, esclar que sí, el seu track juntament amb Lola Índigo, Petit Oa, número 1 de la llista del Top 30. I ara sí, és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 per aquesta setmana. Des del 10, Jason Derulo, La Melody, amb el seu Mi Chico, com deien, 8 setmanes de la llista. Un mes en l'aire, Lola Índigo i Lucho, des de les Illes, amb el seu vell Bachatón. Continuem pujant fins al 8, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, solamente una. En el 7, Hagel, el seu Moving to the Sun, que va fer història, porta 16 setmanes al Top 30. Dani Six, des del 6, amb el seu Que s'aturi el temps. Aquest porta 3 setmanetes i ja està molt en l'aire. En el 5, la proposta és d'Omar Kurz, el seu Coco. I en el 4, Quevedo, amb el seu El Baifo. Més en l'aire, lloc número 3, Superconductor, Talk to You. 5 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 3. I pujant del 4 fins al 2, aquesta que acabem d'escoltar, Manuel Turizo, Elena Rose, el seu La Semana. I ara sí, número 1 de la llista, després de 12 setmanes, Anna Mena, Lola Índigo, Petit Oa. Que davanters de la llista s'ho mereixen, eh? Parlem ara de les novetats de la llista, les 3 incorporacions que ens han arribat aquesta setmana al Top 30.
1: Entra en llista.
0: La primera d'entra en el lloc número 26.
2: Número 26.
0: I es tracta de la Karol G, més coneguda i impossible, amb aquest el seu nou track que està donant molt de què parlar i molta feina.

0: to me now with the smoke machine.
1: Aquesta Smoke Machine, aquest treball musical de Alesso. I per acabar, la tercera novetat de la setmana,
2: número 21,
1: sonen The Diets. És el seu track, Era això?

0: Novetat a la llista de Tietz. Era això. Entren directament a formar part de la llista en el lloc número 21. Parlem ara de les sortides, de les propostes que ens abandonen aquesta setmana aquí a la sintonia de la ràdio, els que surten de la llista.
1: Surten de la llista.
0: La primera, My Towers.

No ha tingut l'èxit que s'esperava. 9 setmanes de la llista marxa des del 26. I ens deixa amb una que sí que ha triomfat aquest estiu. Aquesta de Gordo, Loco Loco.

0: me tienes loco, loco, muy loco. I per acabar, la tercera que ens abandona després de 13 setmanes és el Maladí.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: D. El treball que sona així. Ens abandona aquesta setmana, després, com dèiem, de 13 setmanes, i les novetats de la setmana també ja arribem a escoltar-les ara mateix.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera de les dues propostes, David Guetta, You and Me, Me and You.

Vans Mellow, el seu nou track. També, com no, sonant aquí a Vilafant FM per recordar-nos de les dues novetats que poden formar part de la llista. David Guetta i Vans Mellow. Esperem les vostres votacions per mirar com queda l'assumpte per la propera setmana. De moment, això és tot per avui. Recordar el nostre número d'aquesta setmana, que és molt i molt potent, i ens acompanya Anna Mena i Lola Indigo amb el Patitoa. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins aquí 7 dies. A passiau!

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

ICAT, la ràdio inquieta.

0: escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki i en TC3000.

0: el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.